0: consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Aquest diumenge al Tot és Comèdia... Sabrem què tenen en comú Andy Warhol i Shakespeare amb l'obra Factory de la Heartbreak Hotel. El director Àlex Rigola i els actors Muns Alcañiz i Lluís Villanueva passaran pel programa. I també... La còmica Charlie P i la temporada d'estiu amb el seu show Pare Nostre que estàs en el sostre.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
4: Catalunya. La treva pactada entre les dues parts... En...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
6: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
7: Ni som enemigues...
8: Ni estem en guerra.
9: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
10: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
11: Jo a Xina no la vaig sentir mai, aquesta cançó. Quan vaig venir a Barcelona, les meves tietes l'escoltaven. Llavors, clar, jo també l'escoltava. És com si hagués tingut un destape, però de les oïdes.
12: Clar, és una mica flipant, no, això? Que hagis de venir a Barcelona per descobrir música xinesa.
11: De fet, no ho plantejàvem tampoc, perquè no teníem accés a molts tipus de música. Tu coneixies música tradicional i música del Partit Comunista.
12: I ximpum.
11: I ja està.
10: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la cadena SER amb Jordi Manau.
1: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
7: Bon dia, diumenge 12 de juliol, diumenge en què ha de començar una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu. Núria Seró, bon dia.
8: I podria durar fins dijous. Hola, molt bon dia. Aquest episodi llarg de calor que va començar el diumenge 5 ens podria acompanyar fins al pròxim dijous 16. Les temperatures ja han estat molt altes aquesta nit, amb una nit tòrrida a les Terres de l'Ebre, on s'han baixat els 25 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 21 graus a Girona, també a Lleida, 24 a Tarragona i 26 a Barcelona. Una jornada amb el cel enterbolit, fruit de la calima i també dels núvols alts. La jornada vindrà marcada per la calor, temperatures màximes que avui podran pujar fins als 32 graus, tant a Barcelona, també a Tarragona, 36 previstos a Girona i 38 a Lleida.
7: Repassem ara l'actualitat informativa. Precisament aquesta nova onada de calor que comença avui ja ha fet tornar a enfilar el risc d'incendi que puja respecte d'ahir. Aquest diumenge uns 250 municipis estan en risc molt alt o extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages. Els agents rurals, a més, mantenen tancats 8 espais naturals, entre els quals el Montsec d'Ares, la Ribera Salada i el Parc Natural de Montserrat. Els bombers, per la seva banda, han donat per estabilitzat el foc que hi va cremar una vintena d'hectàrees a Camarassa, a la Noguera, on es manté el confinament encara ara preventiu d'una desena de veïns. També continuen treballant a Mont-roig del Camp en el foc declarat ahir al migdia, que va obligar a confinar, en aquest cas, un miler de persones. Ahir, per cert, es va fer un homenatge al bomber que fa just un any va morir quan treballava en el foc de Paüls, al Baix Ebre, l'estiu passat. Al cementiri del municipi s'hi ha col·locat una escultura a escala real en record a Antonio Serrano.
9: A vosotros, autoridades, solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen. Mi hermano llegó aquí para cumplir con su deber, para proteger esta tierra y a las personas que viven en ella. Pero ninguna hectárea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos.
7: Marta Serrano es la seva germana. El curs escolar començarà amb una nova jornada de vaga a escoles i instituts coincidint amb el primer dia de classes el 8 de setembre. És la decisió que ha pres l'Assemblea Educativa de Catalunya en una reunió amb representants dels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i també el COS de Laia Massaguer.
10: Així ho han acordat els sindicats que no van signar l'acord amb Educació com l'USTEC o la CGT. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reclamen que hi hagi una reunió amb el departament abans de començar el curs. Mònica Rodrigo és la seva portaveu.
11: L'ideal seria que abans, ja, durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant.
10: Perquè asseguren que no s'han atès les necessitats del sector.
11: Les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula.
7: En aquest context, des del Departament d'Educació expliquen que des del final de curs i fins avui, la consellera Esther Niubó s'ha reunit amb més d'un centenar d'equips directius, docents i professionals del sector per escoltar les seves demandes. Reunions que s'emmarquen en el compromís que la consellera va assumir al Parlament amb la voluntat d'escoltar el malestar dels professionals del món educatiu i també donar-hi resposta a Soledad Domínguez.
12: La consellera destaca que en les reunions que està fent per tot el territori es repeteixen peticions com ara reforçar els recursos d'acollida i d'atenció als alumnes amb més necessitats o per descarregar els docents i els directors de tasques burocràtiques perquè s'hi puguin dedicar més a treballar amb els alumnes. A secundària explica un dels temes que més preocupa els docents és com la intel·ligència artificial obliga a canviar l'estratègia a les aules. Niubó es mostra agraïda per la bona disposició de tots els professionals amb qui s'està trobant.
13: I per tant aquí l'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i al final també reconduir i refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut.
12: I amb qui continuarà trobant-se, explica, tot aquest mes de juliol i també de nou a partir de setembre.
7: Soler, per cert, encara sobre educació, ja coneixem una de les principals novetats del curs vinent i és la presència d'infermeres en escoles i instituts d'arreu de Catalunya. La meitat de centres catalans disposaran de professionals que atendran l'alumnat amb situacions de salut complexes.
12: Al llarg d'aquest curs s'ha fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme que sumen una població escolar de 22.000 alumnes. En aquests centres es van identificar a prop de 200 infants i joves que necessitaven atenció sanitària de manera habitual per problemes com asma o diabetis no prou ben controlades, en els casos menys greus, però també amb altres quadres més complicats que requerien visites diàries del personal d'infermeria. Salut no pot precisar quina càrrega de feina suposarà pel personal d'infermeria de primària aquesta atenció a les escoles. Des d'algun centre d'atenció primària que ja ha prestat aquest tipus de servei expliquen que el més habitual és incloure aquestes atencions a les agendes del personal que fa visites domiciliàries als pacients que ho necessiten.
7: 3 minuts i seran les 9 del matí. El govern de la Generalitat impulsa el Pla de Pobles amb l'objectiu de transformar i millorar els municipis petits i el món rural. La inversió prevista és de 400 milions d'euros fins al 2030, Pau Puig.
14: Més de 800 ens locals es podran beneficiar d'aquest pla. Tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. Entre les principals línies que es podran subvencionar, la reforma d'edificis municipals per fer-hi pisos o museus, així com la recuperació de patrimoni històric o millorar l'enllumenat dels pobles.
15: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's.
14: És el president de la Generalitat, Salvador Illa. La primera convocatòria del pla es farà a l'octubre i la resolució definitiva d'aquest primer període es preveu per l'abril del 2027.
7: En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat una nova edició a Barcelona amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat. Jordi Herreuela és el director del Cruïlla.
16: Ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia i estem, diríem, que arribant al límit del que podem assumir.
7: El festival s'ha acomiadat de la capital catalana amb les actuacions, entre d'altres, dels catalans Rigoberta Bandini, els Pets o la Ludwig van.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
3: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
4: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes, històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
5: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs.

0: A Vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de A Vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya, Barcelona.
3: Aquest diumenge al Tot és Comèdia... Sabrem què tenen en comú Andy Warhol i Shakespeare amb l'obra Factory de la Heartbreak Hotel. El director Àlex Rigola i els actors Montsal Canyiz i Lluís Villanueva passaran pel programa. I també... La còmica Charlie P i la temporada d'estiu amb el seu show Pare Nostre que estàs en el sostre.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Clàudia Arcarons.
4: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
5: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
6: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
7: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
8: Ni som enemigues...
9: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
12: És estiu.

El 7 de maig de 1977, en plena transició, un tren avariat va donar una imatge perfecta del problema. Aquell dissabte, unes 150 persones havien sortit d'Igualada amb el tren de les 8 per anar a Martorell i iniciar una marxa reivindicativa cap a l'Anoia. Però el mateix carrilet que volien salvar es va espatllar abans d'arribar a Sant Esteve Sesrovires. La protesta va començar tard, però més carregada de raons que mai. Feia anys que la línia d'Igualada-Martorell arrossegava dificultats. Havia nascut el 1893 per trencar l'aïllament de l'Anoia i donar sortida a la seva indústria. Però als anys 70, la competència de la carretera, les tarifes marcades per l'Estat i l'augment de les despeses havien enfonsat els ferrocarrils catalans. La companyia va fer fallida el 1976 i l'empresa pública Ferrocarriles de Via Estrecha va assumir-ne l'explotació. L'Estat no creia ni defensava aquell mitjà de transport i sobretot es dedicava a tancar línies. El ramal de l'Anoia també era la llista de víctimes propiciatòries. Tenia més de 300 passos a nivell, descarrilaments freqüents, accidents i instal·lacions degradades que reclamaven inversions importants. Però per als pobles de l'Anoia i del Baix Llobregat era una connexió vital. Per això el teixit social va convocar la marxa amb un lema inequívoc: Salvem el carrilet. Des de Martorell, la comitiva va recórrer uns 40 quilòmetres passant pels pobles de la línia. A cada parada es llegia el manifest i es recollien signatures per pressionar les autoritats. Al vespre, l'arribada a Igualada va ser multitudinària. Al passeig Verdaguer esperaven els veïns i la marxa ja reunia unes 700 persones. A l'estació hi havia una antiga diligència amb una pancarta que ho deia tot. Amb carrilet sí, amb diligència no. Quan va sortir un tren, els manifestants el van acomiadar amb aplaudiments. Aquell dia no només es defensava una via, es defensava que la comarca no quedés condemnada a una carretera perillosa i en mal estat, i que la desaparició del tren no obrís una etapa de regressió. I, efectivament, la pressió popular va aconseguir frenar el tancament. Dos anys després, amb la Generalitat restituïda, el carrilet passaria a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Començava una nova etapa, on el servei va millorar moltíssim. Al segle XXI, però, encara s'hi han de fer millores per escurçar el trajecte i que sigui un competidor real al vehicle privat. Benvinguts al tren de la història.

0: La manifestació de 1977 que ara ens explicava la Sònia Román ens recorda que, a vegades, una via és molt més que una infraestructura. És una manera de no quedar desconnectats, de continuar formant part del mapa, de reclamar futur malgrat que algú hagi decidit que el progrés passava per tancar estacions. Avui hem començat amb aquella mobilització per salvar el tren de l'Anoia, però el trajecte del programa encara té dues parades més. Una no massa lluny, i que ens porta a una història que es pot tastar, perquè no tot el que sabem del món antic arriba en forma de pedra, inscripció o museu. També hi ha coneixement en els gestos quotidians, en els productes, en les aromes, en allò que es compartia al voltant d'una taula o d'un ritual. Amb Dani López i David Bea descobrirem com l'arqueologia pot abocar-se a la copa i convertir un tast en una porta d'entrada inesperada a civilitzacions molt i molt antigues. I després obrirem una altra cambra de la història, la dels arxius. Aquells espais que sovint passen desapercebuts, però que sostenen la memòria pública, els drets, les proves i la possibilitat d'entendre el nostre temps quan ja sigui passat. Ho farem amb el director de l'Escola d'Arxivística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Pérez Ventayol, i amb ell parlarem de l'ofici d'arxiver en plena transformació digital, de documents que ja no són només papers i d'un repte que avança molt de pressa, el de la intel·ligència artificial, que ens afecta a tots i també a la seva professió. O sigui que del carrilet que un territori va voler salvar, els sabors antics que tornen a parlar i dels rastres materials de les dades que haurem de preservar, avui viatgem a través de la idea que conservar no és mirar enrere, és decidir què volem que continuï avançant. Doncs això és el que fem ara mateix. Esteu a punt? Vinga, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora de ràdio.
0: Quan parlem del món antic, sovint ens imaginem muralles, temples, ceràmiques, però la història també es pot explicar a través d'una copa, d'un glop i dels sabors que acompanyen la vida quotidiana, els rituals i les celebracions de fa milers d'anys. El dissabte 18 de juliol, el Centre d'Interpretació Deo Vinífera, a Avinyonet del Penedès, proposa precisament això, un viatge en el temps en forma de tast de cerveses i vins antics, una experiència conduïda per dos arqueòlegs que han fet de la recerca sobre les begudes fermentades una manera d'acostar-nos al passat i que des d'aquí el tren de la història ens sembla fantàstica. El lloc no és casual. La denominació d'origen vinífera estava vinculada al jaciment ibèric de la Font de la Canya, un espai clau, n'hem parlat altres vegades aquí al tren de la història, per entendre els orígens de la vinya i el vi al Penedès i a Catalunya. Les persones que hi ha al darrere són dos arqueòlegs, d'una banda en Dani López i de l'altra en David Bea. Un es dedica a les cerveses i l'altre al vi. Començarem parlant del vi, perquè en Dani López, que és arqueòleg i soci fundador d'Arqueobitis, és el director també del Centre d'Interpretació Deo Vinífera, i diria que l'alma mater, ja posats a posar-nos clàssics d'aquesta idea. Dani, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Xavier.
0: Aquesta qüestió de història i vins, vosaltres fa temps que hi treballeu, i el que proposeu ara és això, que la gent ho gaudeixi, no sé si gairebé, allò que a vegades diuen com la Madeleine de Proust, si això ens servirà també per enviar-nos 2.000 anys enrere.
2: Doncs sí, la veritat és que l'objectiu d'aquesta trobada és simplement compartir d'una manera propera i didàctica els fruits de la recerca històrica sobre les begudes fermentades mil·lenàries, una mica unint el rigor acadèmic amb el plaer de la bona taula.
0: Perquè aquesta qüestió també és important, és a dir, el rigor acadèmic al darrere hi és, vull dir, no és allò d'agafar quatre ampolles de vi i fer un maridatge, sinó que aquí hi ha un discurs científic al darrere, per dir-ho d'alguna manera.
2: I tant, aquí és la suma de molts anys de recerca, tant d'en David Bea en relació amb les begudes fermentades de cereal, com també duem a terme des d'Arqueobitis amb el vi com a beguda fermentada de raïm.
0: Ara en Dani m'acaba de fer una passada de gol fantàstica, perquè és clar, parlar del món clàssic i del vi i estem més o menys acostumats, és una cosa que ens sona. Amb el tema de la cervesa no sé si és tan així, i precisament per això també ens venia molt de gust conversar amb l'altra persona que formarà part d'aquest doble tast, que és el doctor en Història Antiga i Arqueologia, professor de la Universitat Rovira i Virgili i sommelier professional de cervesa, David Bea. David, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavier.
0: Clar, jo ho deia ara, això dels vins sí que més o menys en sona, però és que els antics també bevien cervesa i potser fins i tot abans que el vi i tot.
3: Sí, certament, la cervesa, possiblement l'excepció dels hidromels i aquest tipus de fermentacions amb mel, és la beguda més antiga que tenim en aquests moments fermentada, la beguda alcohòlica més antiga que coneixem. Estem parlant de fa 13.000 anys, i d'una beguda que fa 13.000 anys la feia gent que encara no eren ni agricultors, però sabien fer cervesa. I tant, és una beguda superantiga.
0: De fet, he llegit que aquí a Catalunya, a Begues, hi ha una cova, que és la cova de Can Sadurní, que em sembla que és un dels llocs on s'ha trobat el procés de fermentació més antic, o un dels més antics d'Europa?
3: Sí, a dia d'avui la beguda fermentada alcohòlica, la cervesa, o la possible cervesa que hi ha a la cova de Can Sadurní a Begues és la més antiga d'Europa. No?
0: Ostres.
3: Hi ha alguna dada antiga d'Alemanya, però que no està contrastada, és a dir, no sabem si és pa o cervesa, en aquest cas d'Alemanya, però en el cas de Can Sadurní sembla que es pot identificar amb una cervesa, i a dia d'avui és la més antiga del món, cosa que quan viatges per Europa en ambients científics, no tan científics del món de les cerveses, i fa molta gràcia que un país del sud tinguem ara per ara la cervesa més antiga, i segurament la tindrem per qüestions també de recerca durant molt de temps. És una cervesa molt, molt antiga. Estem parlant del neolític, de fa més de 6.000 anys.
0: Déu-n'hi-do. Clar, ara ho has esmentat, parlaves del pa i la cervesa i els posava junts, perquè al cap i a la fi el cereal és la base de tot plegat, i en època antiga es casaven molt més del que ho casem ara, no?
3: Sí, de fet, fer pa o fer cervesa al principi és el mateix, és una fermentació on participen pràcticament els mateixos convidats, els mateixos llevats, els mateixos microorganismes sobre una base de cereal maltejat, en el cas de la cervesa, digerminat, en el cas del pa no, i clar, la recerca amb això ja des dels anys 50 del segle passat sempre ha estat centrada en què vam fer primer, vam menjar pa o vam decidir beure? I avui en dia guanya el pa, però guanya per mil anys, o sigui que també està molt, molt parell, i evidentment el pa és la base de l'alimentació, però la cervesa també, la cervesa com a producte que avui ens la podem prendre lúdicament, heu de pensar que durant molts mil·lennis està reservada per una banda a ritualitat, a ús en contextes d'enterraments, de cultes religiosos, i després també tenim moltíssima documentació que s'utilitza com un aliment, com una font proteica importantíssima, fins relativament fa molt poc. Per tant, els dos conviuen amb aquesta idea d'alimentar-nos l'ànima i l'esperit i el cos.
0: Que més, va tot més lligat del que moltes vegades ens pensem, tal com parlaves ara de rituals i celebracions. I jo en algun lloc havia llegit, i ara que tinc una persona que és especialista en el tema, a veure si m'ho confirma o és llegenda d'aquelles urbana, que en èpoques antigues, fins i tot de la cervesa, en algunes civilitzacions n'hi havien dit com pa líquid, és a dir, que per ells era gairebé el mateix, ingerir pa que beure cervesa?
3: La cervesa té alcohol. Bàsicament, poc o molt, sempre estarem per sobre o rondant els 3 graus com a mínim. Tenim documentació de cerveses força alcohòliques a l'antiguitat, i el pa no n'ha de tindre d'alcohol. De fet, desapareix en el procés fermentatiu si alguna cop es produeix i ha sucres. Conviuen, simplement. Sí que l'alcohol en general, i això ha d'incloure també els vins, i els vins més antics que tenim al Caucas en aquests moments, a Geòrgia i Armènia, inclou consum ritual fins fa 3 o 4.000 anys, que és quan possiblement comencem a beure per passar-s'ho bé. Mm. El pa és una base d'alimentació, però al principi sempre és el mateix i com viuen. Sí.
0: Clar, aquesta qüestió dels rituals suposo que també té a veure amb la intoxicació alcohòlica, que clar, en aquell temps no devien saber-ho explicar gaire, però veien que devia tenir uns efectes en el seu organisme.
3: Sí, evidentment. El consum d'alcohol ritual va vinculat a l'alteració de la consciència per part de determinats membres de la societat, sacerdots, xamans, etc., o bé els fills dels difunts, etc. Ah. Hi ha, mira, et poso un exemple que és molt divertit. Hi ha un text xinès del segle I,
0: sí?
3: Que descriu un ritual, que és el ritual Qi, que consisteix que quan se't mor el pare, el fill, l'hereu, ha de beure 9 litres de cervesa d'arròs durant els període del funeral, de l'enterrament.
0: 9 litres?
3: Com us podeu imaginar, amb 9 litres de cervesa d'arròs el fill parla amb els ancestres i amb qui convingui. Vale? Per tant, aquest és el pes de l'alcohol va cap aquí. Tenim cerveses, i a Catalunya en tenim algunes prehistòriques documentades, com a la cova del Calvari en Posta, on, a més d'haver-hi una cervesa alcohòlica, s'hi han introduït, per exemple, herbes psicotròpiques o la belladona. Per tant, es cerca això. Evidentment, tot això avui en dia ha desaparegut. No pensis que fa tant de temps. A l'edat mitjana hi ha molta documentació a Europa de cerveses que porten herbes que avui en dia no se'ns ocorrien posar-les.
4: Anava a dir...
3: La consciència.
4: Anava a dir, el tas que fareu el 18 de juliol a Avinyonet, d'aquestes amb herbes n'hi posaràs o no?
3: Sí, però, home, però no alterarem la consciència. Però sí, alguna cervesa que porta Artemisa, que porta Donzell, però Donzell s'usa pel vermut. O sigui, el vermut és una evidència molt clara, no?, de que ens altera la consciència. És més dur. O sigui, viatges abans prenem vermut que no pas vi, únicament.
4: Sí.
3: Això és un Donzell famós, no?, Artemisa Absinthum. Però no, avui en dia no. Ni podem ni volem fer cervesa, evidentment. Com es feien abans, les cerveses que... Catastrem són cerveses de reinterpretació. Sempre interpretem els arqueòlegs, els historiadors, a partir de dades. No podem recrear cerveses antigues, sinó el que fem és interpretar-les i fer-les del segle XXI consumibles, bevibles, i bueno, tastarem cerveses d'aquí i d'allà, del Bàltic, catalanes, de Menorca, que estan fetes a partir d'una base arqueològica i de la interpretació d'unes dades arqueològiques, però evidentment són cerveses del segle XXI, per tant estan adaptades als gustos actuals i tota aquesta part psicotròpica l'hem eliminat, això és evident.
4: Però sí que, clar, una de les maneres també d'entendre com funcionaven les èpoques antigues era amb tot el tema, és amb la qüestió de l'arqueologia experimental, i en aquí, mirant d'entendre com es feia cervesa, també anem cap aquí una mica, entenc.
3: Sí, cervesa o qualsevol altre producte gastronòmic o de consum a l'antiguitat, l'arqueologia experimental és una eina bàsica, però sempre experimentem a partir de la interpretació que nosaltres fem. Nosaltres tenim unes dades que poden ser arqueològiques pures i dures, és a dir, residus en fons de vasos cervesers o de vasos ceràmics que ens poden indicar que hi ha hagut una fermentació alcohòlica de cereal, però nosaltres però interpretem això. Al final el que farem és això, i l'arqueologia experimental ens pot portar, per una banda, a fer pura arqueologia experimental a partir d'aquestes dades i fer begudes que no puguem treure al mercat, així de clar. I per una altra banda, ens porta també a partir d'aquesta experimentació, d'aquesta interpretació de dades, o fins i tot a la reinterpretació de textos. A l'edat mitjana hi ha textos a Europa que descriuen cerveses, o no, fins i tot una recepta entre cometes, no? Podem jugar moltíssim, podem fer molta feina d'arqueologia experimental, que és bàsica, i a partir d'aquí, després de la segona part, que és si això volem fer-ho una beguda que pugui estar al mercat, que és el que treballem, s'ha d'adaptar a la realitat actual, en molts casos.
4: Clar, però estem parlant...
3: Una cervesa neolítica, no la podem fer. Podem fer una cervesa que nosaltres interpretem a partir de dades del neolític? Sí, la podem fer. Aquesta cervesa serà bevible? Veurem, d'acord? I a partir d'aquí podem fer-la bevible, que és el que fa... I som un país que ens hem treballat molt bé, això ho sé.
4: Escolta'm, i amb en Dani, com us vau conèixer? A través de l'arqueologia?
3: L'arqueologia, amb en Dani, jo què sé, que deu fer 20 anys, Dani, jo què sé.
5: Quan fa... Por ahí, sí, ja fa un parell de dècades, o més.
3: Sí, ja, pues amb l'arqueologia, ell sempre ha treballat en carpologia, en l'estudi de llavors, és un arqueòleg, i ens van conèixer a l'Ebre excavant protohistòria, món preromà, per entendre's, i prehistòria recent, i després, bueno, m'han tombat món també.
4: Home,
3: coneixem de fa molt de temps, i ara, des de fa poc, que jo també estic treballant amb els vins més antics del món i intentant veure aquestes fermentacions tant al Caucas com aquí, doncs Dani, evidentment, és un puntal absolut de la recerca. Dani, la Font de la Canya,
4: i tant.
3: Els productes de vi que fa Arqueolitis, que fa Dani.
4: I que, de fet, Dani, ara que en David m'assisteix amb aquesta qüestió, de fet, vosaltres, igual que ara estan parlant amb en David del tema de fer cervesa, vosaltres des de Font de la Canya i des d'Arqueolitis teniu un vi que, a més, us ha portat mal de caps, jo diria, no tant fer-lo com que després sigui accessible pel tema del nom, i hi ha hagut tota una sèrie de complicacions, que és aquest vi que es diu Judas Macabeu. Clar, com està la situació ara amb aquest vi, perquè tenia problemes amb el nom i amb la comercialització del nom, oi?
5: Doncs sí, Xavier, a vegades quan un vol innovar, doncs li posen pals a les rodes, però sortadament doncs aquest episodi ja ha acabat i hem guanyat. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques es va donar la raó, l'Incavi va interposar un parell de recursos, però finalment l'Incavi ha fet un pas al costat i doncs ha deixat ja de perseguir la marca en aquest sentit, i per tant Judas Maccabé és una marca legal amb prou distintivitat, i d'alguna manera doncs ja tenim via lliure per anar fent i continuant amb aquest apassionant projecte.
4: I aquest projecte es podrà tastar el dia 18?
5: Doncs sí, de fet el dia 18, per la banda dels vins, doncs portarem i farem un tast vertical de les anyades del Judas Maccabeu del 2023 al 2024, i en primícia podrem tastar l'anyada 2025, que fa molt pocs setmanes s'ha embotellat, i podrem tastar-lo directament des d'una petita àmfora de 12 litres, i tot i així, doncs, a més, portarem també algunes rareses de les que fem també de forma casolana a casa per poder-la compartir amb tots els assistents.
4: Clar, perquè jo he vist fotografies del procés d'elaboració d'aquest vi, i és una mica diferent del que es produeix ara amb cellers, amb botes, etc. No?
5: Sí, amb aquests vins el que anem a buscar és l'essència de la terra i l'essència del raïm, on els dos elements més importants és el raïm, amb vinyes que tenim conduïdes fent una mena de tribut al sistema Arbustum que parlava Plini el Vell, que són vinyes conduïdes amb policultius, fumant pèrgoles, i doncs també el recipient, no? El recipient de la ceràmica que és terra i terra del Penedès, fetes pel Carles Llarg, que és un dels millors ceramistes relacionats amb el món del vi, i les maceracions, les fermentacions i la criança del Judas Maccabeu ho fem en el subsol, sota terra, on hi ha una temperatura baixa constant en ceràmica, i a més, dins de la vila romana de la Berna, Torrelles de Foix, que actualment estem fent excavacions arqueològiques, on hem trobat un celler d'època romana, i doncs esperem que aviat també es puguin obrir de cara a les visites en clau en el turisme.
4: Per tant, o sigui, tot el que feu, evidentment, no és reproduir exactament com es feia el vi a l'època, però tal com també ens deia fa una estona en David, és utilitzar totes les informacions per mirar de tenir un producte que ens ajudi a entendre com es consumia el vi a l'època romana.
5: Totalment, sí, i fins i tot amb l'objectiu de que estudiant o reproduint, no?, fent aquestes interpretacions de com eren els vins i les cerveses a l'antiguitat, molt probablement ens pot ajudar de cara al futur i de cara als reptes que tenen doncs els gremis del vi i de la cervesa, on, per exemple, hi ha clarament el canvi climàtic, no?, aquesta emergència climàtica, i altres formes de conducció de vinyes, com les que fem servir en aquest projecte, doncs estan més adaptades a climes secs. I d'alguna forma, doncs, estudiar els nostres avantpassats ens pot ajudar

0: les restes que trobem, per exemple, a la zona de l'Ebre. Hi ha molts jaciments de la zona de l'Ebre on la influència fenícia és molt, molt, molt important, perquè hem de recordar que primer va arribar el vi forà, el vi portat pels fenicis, i a poc es van anar introduint al territori les tècniques per al seu cultiu, i a poc després es faran els vins a casa nostra. I la primera evidència que tenim d'aquest petit pas, de passar de consumir a produir, el tenim actualment a la Font de la Canya, al Penedès, però és qüestió de temps que vagin apareixent també al Camp de Tarragona, al Priorat i a la zona de l'Ebre, com indiquen tantíssimes altres evidències arqueològiques actualment.
1: Recordo que alguna vegada que havíem tingut ocasió de conversar precisament arran de les tasques de recerca al voltant d'aquest jaciment de la Font de la Canya, havíem parlat precisament dels fenicis i que dèiem que no tenien el bon màrqueting que tenen els grecs, perquè quan parlem d'època clàssica i vins, immediatament, així, a la societat, segurament a nosaltres ens ve al cap els grecs, però que en realitat a Catalunya entra pel sud i, per tant, això vol dir que segurament la van portar els fenicis.
0: I tant, a casa nostra podem documentar, per exemple, el jaciment de Sant Jaume, al Canà, doncs hi ha presència d'àmfores fenícies i els jaciments del Torn de l'Ebre 100 anys abans de la fundació d'Empúries. El que passa, com sempre ha passat, malauradament, a la història de la humanitat, Xavier, doncs que és que la història l'escriuen, la redacten aquells que guanyen les guerres, sí, que guanyen les batalles, no?
1: Sí,
0: normalment homes i homes rics. Per tant, des de l'arqueologia i amb l'experimentació, el que hem de posar també en solfa una mica, doncs, és trencar aquests clichés que ens han arribat i intentar reescriure la història amb altres punts de vista més actuals i no com ho feien a l'antiguitat aquells que guanyaven les batalles.
1: Mm-hmm. És el que dèiem al començar, és a dir, parlem de tas de vins i de cerveses, però ja veuen els nostres oients que darrere hi ha tot un rerefons i una reflexió també a nivell de història, d'arqueologia, de recerca. Qui estigui interessat, Dani, com ho ha de fer per apuntar-se en aquesta jornada del 18 de juliol?
0: Doncs sé que és imprescindible la reserva prèvia, mm-hmm, i us podreu apuntar enviant un correu electrònic, doncs, a l'adreça arqueovitis@gmail.com o bé fent una trucada o enviant un WhatsApp al telèfon 633 70 2001, i a partir d'aquí ja farem la reserva i es veurem el dia 18.
1: Per cert, a tu de cerveses quina és la teva preferida de les que presenta en David?
0: Doncs bueno, jo tinc moltes ganes, encara no l'he pogut tastar, però tinc moltes ganes de tastar una cervesa que es diu Síria, que ha fet en David, una mica seguint els criteris de les cerveses de caire oriental, i que tinc moltes ganes de tastar el dia 18, perquè encara no l'he tastat. Mm-hmm. Però bueno, això t'explicarà millor en David com ha fet aquesta cervesa, que de caràcter oriental, i que a més crec que porta el nom de la seva filla, també.
1: Ah, sí, David, és veritat, això?
2: La cervesa, que també és filla meva, és una cervesa d'inspiració mesopotàmica. Mm-hmm. És a dir, a partir de dades històriques, poètiques, fins i tot, de com podien ser aquelles cerveses de la zona de Mesopotàmia, de Babilònia, de Sumèria, fa uns 5.000 anys, vam dissenyar una cervesa del segle XXI, una cervesa seguint doncs, les receptes, les fruites, o reinterpretant quines fruites usaven. És una cervesa feta amb pa, també, amb un pa cuit. És una cervesa que després l'hem actualitzat i li hem posat doncs, encens i birra per donar-li un toc balsàmic. Porta també mel del Priorat, i està fermentada amb uns llevats ancestrals noruecs que s'anomenen quake. Jo hi treballo bastant a Noruega i són un autèntic fòssil dins del món de la cervesa tradicional. Llavors, una cervesa que portem 8 o 10 tirades i que l'anem fent i que agrada i que tenim premis internacionals i que n'estem molt contents. I al final és aquesta la idea, doncs, reinterpretar o crear de nou a partir de dades històriques i arqueològiques. Mm-hmm. Això és la Síria.
1: David, això és la Síria cervesa, la Síria filla. Quants anys té?
2: La meva filla? La filla em farà 22 enguany.
1: Anava a dir, si l'ha pogut tastar i si li agrada, que aquesta és l'altra.
2: Sí que l'ha tastat i, evidentment, tinc el seu permís per poder fer les coses. I posar els noms. I, sí, a més, la Síria col·labora amb mi usualment en tot el tema de tallers, tascos, etc.
1: Ah, fantàstic. Així, bé, és que és una mica el que passa amb la producció a casa nostra, tant del vi com de la cervesa, que és molt això, també molt de família, és molt de treballar-hi conjuntament.

0: que és molt ancestral, tal com poden apreciar els nostres oients, tant amb el que ens explica en David Bea pel que fa a les cerveses, com en Dani López pel que fa als vins. La Síria, la cervesa, el Judas Macabeu, el vi i tota la resta les podreu tastar aquest dissabte 18 de juliol al Centre d'Interpretació d'EO Vinífera, ja ho sabeu, a Avinyonets del Penedès. Us hi podeu apuntar, també teniu les xarxes socials d'Arqueovitis, a l'Instagram també trobareu la seva informació. Qui ho vulgui, doncs s'hi pot apuntar i gaudir d'aquest tast, que és molt més que només tastar, que és aprendre també part de la nostra història més antiga. Senyors, moltíssimes gràcies per haver pujat al tren de la història una estona i haver obert aquestes ampolles, ni que sigui radiofònicament, amb nosaltres. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Xavier, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies, Xavier i David. A veure, Xavier, si la següent vegada ens fas l'entrevista quan acabem el tast.
0: Mira, aquí. De fet, us proposo una cosa, si voleu, que és venir un dia a la ràdio i fem el tast radiofònic i el retransmetem, si voleu.
2: Doncs vinga,
0: un dia ho fem.
2: Data.
0: Va.
1: Prenem nota.
0: Doncs va.
1: I tant, busquem data.
0: I farem l'abans, el durant i el després del tast. I ho podem fer. Moltes gràcies, senyors.
2: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, adéu-siau.
3: El tren de la història, amb Xavier Carmenín.
0: Els arxius no són només un lloc on van a parar els documents quan ja han deixat de fer servei en el nostre dia a dia. Són una infraestructura discreta, si voleu, però imprescindible. Decideixen què es conserva, com es descriu, qui hi pot accedir i de quina manera una societat podrà reconstruir d'aquí uns anys allò que avui encara és present. De fet, ens agrada dir aquí al programa que el món de l'arxivístic i els arxivers són una de les professions més generoses que hi ha, perquè treballen per persones que no han ni nascut i no sabem ni com seran, i precisament tindran preguntes a fer-se sobre la nostra societat. De fet, aquesta feina durant molt temps s'ha associat a papers, capses, prestatgeries, dipòsits, però fa anys que viu una transformació profundíssima i ho sabem tots com a ciutadans: l'administració electrònica, les bases de dades, correus electrònics amunt i avall, portals de transparència, preservació digital, fins i tot, si voleu, les fotografies que teniu al mòbil, la gestió de metadades, que també són un d'aquests conceptes que comencen a aparèixer al nostre dia a dia. Tot això també ha canviat la feina del personal i el professional de l'arxivística. I a més, ara s'hi afegeix el que tothom parla, que és la intel·ligència artificial, que pot ser molt útil, evidentment, a l'hora d'ajudar, per exemple, a classificar, a cercar, a descriure segurament grans volums d'informació, però que també planteja un nou repte, que és, per exemple, garantir l'autenticitat de documents, i aquests documents poden ser també tant de allò textos com imatges, etc. Ho sabem tots perfectament. I per parlar-ne amb una persona que hi entén i que viu el dia a dia, hem convidat el director de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Joan Pérez Ventallol. Joan, benvingut al Tren de la Història, moltes gràcies.
4: Bon dia, moltes gràcies, Xavier.
0: Clar, l'ESAGET, que és com es coneix l'Escola d'Arxivística, ho mirava abans de convidar-te al programa, es va fundar es va posar en marxa el 2002 per en Ramon Alberg, si no recordo malament, que també ha vingut al programa, és un gran referent del món de l'arxivística, és d'aquells que quan dius el nom als arxivers gairebé es posen drets quan en parlen. Clar, fa 25 anys, i jo estava intentant recordar quan això, el 2002, anava a arxius, comparat amb ara, que és que abans hi anava, ara ho miro per internet moltes vegades, no? El canvi a la professió és brutal, no?
4: El canvi ha estat molt gran i jo crec que hi ha un element que és el que el facilita o obliga aquest canvi, que és la digitalització. Mm-hmm. La digitalització ho ha canviat tot i ara ja parlem de nous paradigmes arxivístics, més enllà del tractament de la documentació, en aquest cas en paper o amb uns suports físics, que això encara s'ha de seguir fent, però s'han incorporat moltíssimes coses. De fet, des de l'escola, quan es va formar l'Escola d'Arxivística l'any 2002, com deies, Ramon Alberg, entre altres, Alfred Mauri, Remei Perpinyà i el suport de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, ja es va pensar que el model formatiu havia de, evidentment, incorporar l'arxivística, però també la gestió de documents, que ja era un pas endavant, pensant com s'havien de tractar la informació, els documents, en qualsevol dels seus àmbits, sigui la part històrica o la part administrativa. Ja hi havia aquest plantejament, no?, la gestió documental. I l'escola, en aquests 25 anys, el que ha fet és adaptar-se sempre a les necessitats del sector, l'evolució de la disciplina, i això ha obligat a adaptar també la seva formació, la formació de l'escola, als nous paradigmes. En aquest cas, es va començar amb el tema de l'administració electrònica, a partir dels anys 2000, 2007, 2010, la transformació digital, però després hi va incorporar l'anàlisi de procediments, l'anàlisi de processos, o sigui, saber com es generen els documents a partir d'entendre el context de les organitzacions. Després es van aprovar les lleis de transparència, accés a la informació pública, la protecció de dades, i això es va incorporar als programes formatius. I ara ens trobem amb aquest nou paradigma, que és la incorporació de la gestió de dades i, o sigui, la dissolució del document en el que és la unitat d'informació més petita, que són les dades, i el que és la intel·ligència artificial, com comentaves. Clar. Per tant, una evolució ràpida, però vinculada a la...
0: És que, esclar, a vegades, no sé, els que hem estudiat història ens parlaven de l'arribada de la impremta i tot plegat, i un s'intenta fer una idea, però és que el que hem viscut les nostres generacions, aquestes que recordem el que era una màquina d'escriure i el paper carbó, i els que ara ens es comuniquem amb WhatsApp i fem tot electrònicament, esclar, el que hem viscut és una... No sé si era una autèntica revolució a nivell de història de la humanitat, aquesta, no?
4: Sí que ho és, sí que ho és. Jo crec que els canvis tecnològics han estat no només d'un calatge enorme, com comentava Xavier, sinó que també d'una acceleració molt ràpida, ha sigut molt ràpid. De fet, d'una vegada, parlant amb alumnes a la classe, un em deia, diu, jo és que tinc una espècie de síndrome de l'arxiver en el qual tinc aquesta ansietat que quan ja he après una cosa nova, necessària per exercir la professió, ja me n'he d'anar a aprendre una cosa que és diferent i que també és nova, no? I per tant no arribo a consolidar tot allò que s'ha d'anar aprenent, i per tant això em genera una angoixa, i això em va fer reflexionar, i realment, no, ens trobem un procés d'acceleració en la nostra professió, perquè és la gestió de la informació, i això obliga a adaptar programes formatius, obliga els professionals a adaptar-se a un entorn molt diferent, i l'impacte que això suposa a nivell de la societat a l'hora de gestionar la seva informació, els volums enormes i la impossibilitat a vegades d'arribar-hi.
0: És que a mi em fa patir una cosa, que ara deia això de la síndrome de l'arxiver, la síndrome de l'historiador que està acostumat al paper, és què quedarà de nosaltres quan no hi siguem? Perquè tot això del món digital és meravellós, va molt bé, tots tenim coses als núvols, els núvols no sabem on són, i jo sempre penso, els arxivers han de tenir una angoixa perquè tot això es mantingui, i per exemple estem parlant d'administració pública. Moltes vegades ens fan fer una quantitat de paperassi digital, si vols, però molts aplicatius, molts documents. Clar, tot això, la vostra feina és que sigui accessible no només ara, sinó vés a saber quan. Clar, i això ha de ser molt dificultós.
4: Obliga a pensar solucions en aquest sentit. Jo sempre s'ha dit en l'àmbit de l'arxivística que per conservar hem d'eliminar. Per conservar allò que és essencial per entendre la nostra societat i que serà, o sigui, plantejar el que és el futur, o sigui, conservar allò que després les generacions futures sabran de nosaltres, el que hem és eliminar. I eliminar, estem plantejant que s'ha de conservar un 20% i eliminar el 80%.
0: Mare de Déu.
4: Fer aquesta selecció és una responsabilitat molt gran per les persones que es dediquen en aquest àmbit. I en el cas de l'administració pública, que hi ha normatives, hi ha regles, hi ha procediments per fer-ho, encara més, perquè hi ha altres valors que s'han de conservar.
0: És que ara estava pensant, això que deies, d'eliminar el 80%, quan has dit, he pensat, mare meva, és que ara he pensat en les fotografies que arribo a tenir al mòbil, perquè les tinc jo i les té tothom. Clar, que en pots tenir 10.000, i no és un número a l'atzar. Clar, d'aquestes 10.000, les que realment són importants, deuen ser això, no? Vull dir, això del 80-20 no ho deveu dir perquè per dir un número, no? M'imagino.
4: No és matemàtic, però sí que es plantejaven ja fa temps aquests percentatges. Però amb el tema de les fotografies que guardem, també es parla una mica del Diògenes digital que tenim. Sí. Quantes vegades recuperes fotografies, vídeos que tu has gravat amb el mòbil i que tens conservats i que tens guardats en el mateix aparell? Molt poques vegades fas un retorn en aquella fotografia de fa 20 dies o de fa un any o de fa dos anys. Mm-hmm. Per tant, acumulem molt, però realment l'ús que en fem és molt baix.
0: Això del Diògenes digital m'encanta, és molt bo. Però, de fet, explica una mica també la vinculació amb el món de l'arxivística, que és aquesta necessitat de guardar coses que ens expliquen, gairebé com un impuls, no sé si diria si és una cosa instintiva, de guardem-ho, no?
4: Crec que sí que hi ha un impuls a guardar. Algú plantejava, no recordo on era, algú plantejava el per si de cas. Sí. Guardem per si de cas, i aquest per si de cas és molt difícil de trencar. I hem d'intentar inculcar als nous professionals, no?, vinculats a l'arxivística i a la governança de la informació, que aquest per si de cas ha de tenir una justificació clara. Pot ser històrica, pot ser legal, pot ser jurídica, pot ser administrativa, però hem de tenir molt clars quins són aquests per si de cas, perquè si és per si de cas ho guardaríem tot, i això és impossible, no? I cal prendre decisions, i prendre decisions amb responsabilitat és una de les grans tasques que tenim els arxivers i les Xavier, sí, sí.
0: Clar, ara, mentre t'escoltava, pensava dir, home, potser amb això la intel·ligència artificial pot ajudar. O no, no ho sé si és de les coses. Vosaltres vau estar treballant... A l'ESG teniu un think tank, no?, que feu reunions bianuals per plantejar temes de present i de futur en la professió, i, evidentment, igual que passa a tots els altres àmbits de la societat, ara, clar, tothom parla d'intel·ligència artificial. I jo no sé si també sembla més allò una mica com la panacea, que ara tot ho solucionarà la IA.
4: També penso que el tema de la intel·ligència artificial acaba esdevenint una bombolla, una bombolla social. És evident que té un impacte enormíssim sobre la nostra societat, però també sobre la nostra professió. Em podies plantejar, hosti, com afectarà la intel·ligència artificial que hi ha, és el nostre dia a dia, el nostre sector, la nostra disciplina. De fet, ja l'està afectant. Jo crec que de dues formes. La primera és l'ús de la intel·ligència artificial a les organitzacions, no a l'arxiu, a les organitzacions. Què podem aportar als arxivers i les arxiveres? Qualitat de les dades. La intel·ligència artificial el que fa és alimentar-se de dades. Els arxivers i les arxiveres podem garantir que unes determinades dades siguin íntegres, siguin de qualitat, siguin fiables, i per tant la intel·ligència artificial que s'alimenti d'aquestes dades en una organització no tindrà biaixos, seran unes dades o seran uns recursos d'informació que genera la IA basats en unes dades de qualitat. Això és el primer que podem garantir, aquest context sobre les dades en una organització. I l'altre és l'impacte de la intel·ligència artificial als processos arxivístics, com comentaves, no? A la classificació, a la descripció, a l'eliminació, automatitzar aquests processos, això facilitarà el tractament d'enormes quantitats d'informació en els arxius. Classificar de forma automàtica, extreure dades de forma automàtica de documents i, per tant, nous patrons històrics o actuals sobre grans conjunts d'informació, transcripció automàtica de documents del segle X, del segle XI, del segle XII, amb una fiabilitat molt alta, no? I això, impensable fer-ho amb persones per donar uns resultats que en poca estona són molt fiables. El tema de la descripció de fotografies. Per descriure un millor de fotografies potser necessites un exèrcit d'arxivers durant una vida laboral amb la intel·ligència artificial ben entrenada i supervisada. Això t'ho pot fer en poc temps. Per tant, sí que són un impacte molt gran.
0: Clar, és que ara pensava en la qüestió aquesta de les fotografies que deies, tu obres el teu mòbil, tornant-me un cas que tenim molt quotidià tots, i automàticament el mòbil, sense que tu li hagis dit, reconeix la cara de tothom que tens i et diu, vols veure les fotografies que surt aquesta persona? Uh-huh. I a més, si són criatures, és capaç de veure la seva evolució. Clar, això que dius, ai, mira quina gràcia, en el mateix temps pot espantar, però a l'hora d'aplicar-ho, per exemple, amb fons documentals, pot facilitar molt la feina, perquè després la idea és que fer aquesta informació accessible per recerques, clar.
4: Exacte, o sigui, un dels plantejaments de l'arxivística de fons és per què fem tot això, tots els processos arxivístics, per fer accessible la informació. Clar, ara amb els volums tan enormes que tenim, ens aprofitem d'aquesta intel·ligència artificial per facilitar aquest accés, no? Les descripcions, per què les fem? Per què decidim que una fotografia, si veu una muntanya, si veu un cavall, si veu una persona i aquesta persona va vestida, això és perquè la gent pugui accedir en aquesta informació pel que sigui, no només recerca, eh? Vull dir que aquí el ventall de possibilitats d'accés a la informació ja s'han ampliat tant que la recerca és un mes, ja no és aquell accés tan necessari.
0: En això la digitalització ha ajudat moltíssim. Hi ha gent que gairebé diria que ho té com una mena de hobby, dedicar-se a navegar per les pàgines web dels arxius, oi?
4: Sí, els arxius han posat en marxa, evidentment, tots processos massius de digitalització i de tractament d'aquests documents digitalitzats, penjar-los en línia perquè els investigadors, perquè els ciutadans, perquè les persones puguin accedir-hi ja des de casa i puguin fer-hi el que vulguin amb aquella informació, i fins i tot poden fer-hi negocis si són capaços, no? No hi ha cap prohibició en aquest sentit.
0: Uh-huh. Aquesta qüestió de la intel·ligència artificial és un element important. Una altra qüestió també, que aquí també ens agrada insistir-hi, és la Catalunya com a referent internacional en el món de la gestió documental i arxivística, i de fet va acollir l'any passat, si no recordo malament, el Congrés Internacional d'Arxius a nivell mundial, vull dir que és com, per entendre, perquè els nostres nens entenguin, com el mobile, però dels arxivers, fet a Barcelona. I a més, fa poc s'ha posat en marxa, crec que fa cosa de pocs mesos, un concepte que es diu el cluster, que es diu Catalonia Data and Information Management. Un altre dia també parlarem de per què s'ha posat tot en anglès, però bé, això no t'ho preguntaré tu, perquè no és projecte vostre, però sí que l'ESG en formeu part d'aquesta idea. Què és un cluster i per què funciona això?
4: Tiro una mica enrere amb la teva pregunta. Sí, Catalunya és una potència mundial en l'àmbit de l'arxivística.
0: Això no és cofuisme, eh? Vull dir...
4: No, això té una explicació darrere. I a més, sense ser un estat, no? I això és important, no? Perquè en la representació internacional dels arxius, els estats són els que pesen més. Catalunya no hi pot, no hi pot ser com a estat, però és un dels territoris amb una presència més important i amb un avenç, diguem-ne, la disciplina més gran. En part té algunes explicacions, eh? Una associació d'arxivers molt potent, té un lideratge de l'àmbit dels arxius a nivell català molt potent, també té una escola d'arxivística des de fa 25 anys que ha permès formar moltíssima gent i avançar molt en la disciplina, i hagués canviat molt si aquesta escola no hi fos, i això ha donat una presència internacional molt gran. I això ha propiciat, no?, que hi hagi mirades estratègiques a nivell arxivístic a Catalunya, i fa poc es va aprovar, el govern català va aprovar fa 2 o 3 anys el Pla d'Arxius. El Pla d'Arxius per Catalunya 2030, en els quals hi havia una de les accions era vincular les empreses que es dedicaven a l'àmbit dels arxius, diguem-ho així, d'entrada. Això s'havia de concretar d'alguna forma, es va concretar a través d'un clúster. Un clúster és una agrupació d'empreses que tenien la gestió dels arxius com a eix central. Des de l'Escola d'Arxivística, des de l'ESAGET, vam ser un dels grups impulsors, un dels grups promotors d'aquest clúster, que va ampliar el perímetre, perquè el tema dels arxius va quedar curt, perquè moltes empreses es dediquen a la gestió de dades. Els arxius també gestionen dades, per tant, es va ampliar el perímetre. Però és que això quedava curt, es va ampliar encara més el perímetre, i va ser la gestió de la informació. I aquí és un paraigua, diguem-ne, professional i empresarial, en el qual moltes empreses ja s'hi podien sentir còmodes. Inclou els arxius, inclou les dades, inclou la informació. Aquest clúster, en els quals l'escola forma part des dels inicis, perquè vam participar dels processos de disseny, de creació, de plantejament des dels inicis. Formem part de la junta directiva, perquè aquest clúster s'ha constituït com a junta directiva, i el que i ara ja comença a funcionar, en el qual es tracta de, sobretot, posar en valor tots els elements que vinculen a la gestió de la informació, especialment no només de rendibilitat econòmica, que també, perquè les empreses busquen això, però també de millorar el sector, de millorar la professió, de millorar els llocs de treball, d'escalar en l'àmbit dels projectes a nivell internacional, si cal, de que hi hagin unes sinergies per treballar conjuntament. L'escola, amb la seva aposta per la formació de la qualitat, havia d'estar en el centre d'aquest clúster, perquè això ens permet una vinculació institucional, una vinculació també acadèmica, però també facilitar noves formacions.
0: Clar,
4: per exemple.
0: És que algú que ens estigui escoltant ara, i potser pensant en els arxius, no?, tirem més cap a la part històrica, més vinculat potser també a l'administració pública, però també hi ha tot un sector privat molt potent que es dedica al món dels arxius. Vull dir que també és un sector econòmic del país. Evidentment no és el més destacat de tots, però sí que hi ha un sector que es dedica a això, perquè també el sector privat hi té a dir. Que no sé ni fins i tot si els alumnes de l'ESAGET s'ho plantegen, això, quan arriben, de poder-se dedicar al sector privat.
4: Ho intentem perquè, com deia Xavier, és el 50% de les possibilitats laborals i professionals. Sí que hi ha una mentalitat encara molt gran sobre treballar a l'administració pública, però l'administració pública no et farà ric. Viuràs bé, però no et farà ric. En el sector privat hi ha possibilitats de laborals i professionals. Potser tampoc et fa ric, no? Però sí que no hi ha sostre en aquest sentit. Et poso unes xifres. En aquest clúster, quan es va fer l'anàlisi de context, estem parlant d'unes 150 empreses, estem parlant d'uns 500 milions de facturació anual i estem parlant d'uns 4.700 treballadors vinculats a aquest àmbit de la gestió de la informació. Per tant, no és un sector petit, no és un sector petit. I ara es potenciarà molt més. I els arxius que estiguin a dintre d'aquest àmbit, diguem-ne, empresarial, els hi pot donar una potencialitat encara més gran. I, evidentment, a l'escola també, i això creiem que ens pot donar un posicionament estratègic molt gran dintre d'aquest sector empresarial, evidentment.
0: Clar, això fa potser també que el perfil de l'estudiant de l'ESAGET, mica en mica, també hagi d'anar evolucionant. Normalment, gent que estudia la carrera d'Història, no?, o alguna d'Humanitats en general, una de les opcions laborals era després formar-se com a escola de postgraus i de màster, que és l'ESAGET, fas i et formes com a arxiver i vas a treballar en el món de l'arxivística. Però és que això és des de la part més de història i humanitats. Però aquí, pel que estem parlant de gestió documental, hi ha un concepte que també teniu vosaltres, que és el de document controller, que a mi és una cosa que ja m'explota el cap, ja m'explicaràs què és, que és clar, penso, home, això no és només algú que s'hagi format en el camp de les humanitats, aquí pot haver gent molt més diversa, no?
4: L'escola, o sigui, els estudis de l'escola no tenen cap limitació a l'hora dels estudis de procedència. O sigui, qualsevol persona que, en el cas del màster, per exemple, tingui un grau, ja pot venir a formar-se en aquests estudis d'arxivística i governança de la informació. Per tant, no hi ha limitació. Sí que és veritat que l'escola tendeix a tenir alumnat d'una procedència de l'àmbit de les humanitats, amb aquesta encara mirada més de l'arxiu històric. Per això intentem trencar-ho el primer dia, trencar, diguem-ne, la mentalitat que els arxius no és només la part històrica, sinó que l'ampliació d'aquests nous paradigmes que parlaven abans fa que els àmbits d'inserció professional, els àmbits d'especialització siguin moltíssims, entre els quals document controller, entre els quals també la reenginyeria de processos, entre els quals l'àmbit de la estandardització, de la normalització pel que fa a l'organització de les empreses. Això facilita que hi hagi una diversitat i una diversificació molt gran a l'hora de la inserció professional. I els índexs d'inserció professional que tenim a l'escola últimament són bastant elevats, o per no dir molt elevats.
5: Són molt elevats.
4: I són molt elevats, i és un dels motius pels quals l'escola té una incidència d'alumnat cada vegada més gran, perquè hi ha aquestes possibilitats.
5: Amb el que deies abans del sector privat, en aquest país també s'insisteix molt en el tema de l'emprenedoria, en el cas del sector de l'arxivística, no? També és molt sortir de la zona de... Ara que es fa servir... Bueno, no és que es faci servir només ara, però això, la zona de confort. Sortir de la zona de confort d'aquesta... Faig el màster, entro en una administració pública, ja tinc la vida resolta i no hi haig de pensar. Però estic segur que també hi ha gent que té ganes d'explorar i això d'emprendre, que també m'imagino que lligat amb tot això que estem dient del clúster, de tot plegat, també, no? I és important, això.
4: És una opció, l'emprenedoria, però malgrat que intentem promocionar-ho des de l'escola, costa moltíssim. Costa moltíssim que hi hagi una mentalitat, una mirada que en aquest àmbit de la gestió de la informació es pot emprendre. Hi ha molt pocs exemples, alguns d'èxit, però n'hi ha molt pocs, i crec que és una assignatura pendent intentar que l'alumnat vegi aquesta opció com a viable. Però és el que dius, no? La sortida natural que els alumnes contemplen és: me'n vaig al sector públic, que allà s'aconsegueix una plaça ja no m'he de preocupar més. Però és que l'escola ja de fa temps que ha apostat per aquest sector empresarial, no? Estratègicament. Comentaves el Think Tank, aquest laboratori d'idees en el qual nosaltres celebrem cada dos anys per parlar amb les empreses d'aspectes, diguem-ne, d'innovadors, en aquest cas d'intel·ligència artificial, com has comentat. Però també fem un workshop, que és un intentar fer vincle entre empreses i alumnat, per qual, si tenen projectes, poder incorporar alumnat en els seus projectes, a les seves empreses. Les empreses busquen, hi ha empreses que busquen els nostres alumnes perquè saben que tenen una mirada del sector que altres disciplines més tècniques, no sé, enginyeries, matemàtiques o altres, no tenen aquesta mirada de context, aquesta mirada de conèixer la realitat de les organitzacions, que això és el que ens diferencia. I per tant ens trobem que hi ha una certa demanda d'empreses sobre els nostres alumnes, i això creiem que és molt interessant, s'ha de potenciar, per això som en el clúster i per això també potenciem el tema d'emprenedoria, evidentment.
5: El 2027 farà 25 anys que es va fundar de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara hi ha el Pla d'Arxius 2030. El món va tan de pressa que imaginar-se segurament la vida més enllà és difícil, però els que hi treballeu cada dia i que veieu cap on tira el sector, imaginar-se com serà la professió arxivística més enllà del 2030. Ja no et diré quan celebri l'ESG el 50 aniversari, perquè vés a saber on serem tots plegats, però una mica més enllà, tu com t'ho imagines tot plegat? Perquè, esclar, el 2002 ja començàvem a parlar d'ordinadors, món digital, encara no hi arribat internet de manera tan accessible com el tenim ara. Tu com...
4: Jo crec que el paper del... És difícil, eh? Això no, no, que planteges és difícil perquè...
5: I a més, perdona, una cosa, ningú et vindrà després a demanar rols, vull dir que tu pots aquí elucubrar el que tu vulguis, però portes sí, 10 sí, anys, sí. Em sembla, al capdavant de la direcció de l'escola, atents aquest bagatge i segurament també mirant de cares al futur, i per això et preguntava, ostres, com us ho imagineu vosaltres, això?
4: O sigui, ha canviat molt. Jo també vaig estudiar en aquesta escola fa 20 anys, i el que m'ensenyaven fa 20 anys o 22 anys en aquesta mateixa escola ha canviat moltíssim amb el que ens ensenya avui en dia. Com jo veig la professió en un futur pròxim, no estem parlant de no, pròxim. Jo crec que intentant domesticar la intel·ligència artificial i sent imprescindibles en aquesta mirada de context. El que deies de les metadades, no? Facilitar que les dades siguin de qualitat, assegurar que les dades siguin íntegres perquè la IA s'alimenti de dades fiables. No? I aquesta domesticació de la IA a partir del context, a partir d'analitzar les dades, jo crec que no hi ha cap altra disciplina avui en dia que estigui tan preocupada per fer-ho. I per tant, aquesta jo crec que podria ser una de les virtuts que poden tenir els arxivers i les arxiveres en un futur proper.
5: El concepte de domesticar la IA m'encanta. O sigui, perquè a més tens la sensació de que estem en un món, un moment molt salvatge, no? De tot això.
4: Crec que ho és, eh?
5: I no salvatge en el sentit positiu de la paraula, que seria natura, sinó d'això que no hi ha gaire regles, que tot s'està construint i que, esclar, vosaltres que sou precisament els garants del que dèiem abans, no? I ho deia al començar, em sembla, després de la gent que es dedica al món sanitari, al món d'això de cossos i forces de seguretat, totes aquestes coses, bombers, etc.
4: Professors.
5: Però la professió segurament més generosa i més altruista que hi és la d'arxiver. Perquè és que ara mateix hi ha gent que està classificant documents i està preservant informació pensant amb els nostres nets, rebesnets, i vés a saber qui, que algun dia dirà, ai, aquella gent del 2026, com s'ho feien?
4: Però és que no només això, jo crec que també hem de trencar. O sigui, per què estem fent aquests processos de classificar i d'escriure i tractar la informació? Per garantir drets als ciutadans, el dret a l'accés a la informació pública, per garantir la protecció de la intimitat dels ciutadans, la protecció de les dades personals, el retiment de comptes, la fiscalització dels governs, intentar lluitar contra les fake news, no? Assolir una qualitat democràtica més gran a través de la gestió de la informació. Per tant, no és tant una mirada del futur de dir això és el que veuran de nosaltres, sinó que és una mirada de present també. O sigui, hem de fixar la mirada a la present per garantir tot aquests drets, també pensant en el futur. Per tant, la responsabilitat encara és més gran.
5: I en un moment en el qual els drets democràtics estan en joc.
4: Exacte.
5: I que veiem a tot arreu del món que s'estan deixant de banda, no?
4: Exemple que dius, perquè el govern Trump, als Estats Units, des de que va començar a governar en aquesta segona etapa, s'ha carregat pràcticament el sistema arxivístic nord-americà, que era un dels més potents i un dels que fiscalitzava més el govern, no? I ha aplicat una política de desmantellar tot el sistema arxivístic a Estats Units. Això té una explicació pel que dius, no? Perquè són els garants del control de la presa de decisions, del control de la despesa pública, i per tant, no, carregar-te, entre cometes, aquesta professió et permet actuar lliurement, més lliurement.
5: Ah, el problema moltes vegades és que per prendre aquestes decisions, per poder actuar en aquests àmbits, precisament necessites que els responsables polítics ho vulguin fer, i aquesta és una de les dificultats, suposo, que també es troben els professionals, no només als Estats Units, perquè quan parlem d'accessibilitat, lleis de memòria històrica, transparència, etc., aquí també a vegades costa Déu i ajuda.
4: Costa, i que s'entengui el paper que han de jugar la gestió de la informació, la gestió de les dades i els seus professionals en el sector públic i també en el sector privat, costa, perquè també hi ha una confrontació en el poder, no? La creació de relats a partir de l'anàlisi de la informació pot ser diferent del relat oficial de les institucions o del govern, i per tant aquí també hi ha una lluita pel relat, hi ha una lluita per la fiscalització, hi ha una lluita pel poder ciutadà, hi ha una lluita per l'arxiu social. Sí, ja veieu que hi ha una dimensió de l'arxivística que transcendeix de la part històrica, que també és important, i això jo crec que consolidar això també donarà futur als arxivers i les arxiveres.
5: Ara estava pensant en dos exemples diferents, però que connecten amb això. Un és la desclassificació de documents del 23F, que precisament va afectar el relat i la visió que teníem de determinades personalitats, no? Començant pel rei, no? el paper que hi va tenir, i després el que la gent que segueixi més les xarxes socials, hi ha tot un moviment que es diu La Menjadora, que es dediquen a través dels portals de transparència a analitzar-ho. Aquí, tot això, estem parlant de documents en el sentit ampli de la paraula, no?
4: Exacte, sí, aquí hi ha una possibilitat de contrapoder, diguem-ne, de la ciutadania en relació als poders, al poder públic, i per tant el control o l'intentar controlar l'àmbit de la gestió de la informació també forma part de no deixar-nos controlar, diguem-ne, pel poder. O un altre exemple, no? Com es va intentar des del món de l'arxivística conservar totes les intervencions de la societat i la ciutadania a les xarxes socials durant el referèndum de l'1 d'octubre, per exemple. I, no? I aquí acabes tenint un conjunt d'informació que és diferent del relat oficial dels mitjans de comunicació oficials o del govern, no? I per tant aquí els historiadors del futur podran contrastar les opinions que hi havia al voltant d'aquest fet històric.
5: És a dir, quan parlem d'arxius no parlem només de passat, sinó que parlem de present i de futur, i a més una de les coses que sempre m'agrada quan parlo amb arxivers és la passió que hi posen amb la seva professió, és meravellós, i precisament això explica el que dèiem fa una estona, que és que Catalunya és un referent mundial en aquest àmbit, el de l'arxivística, i bona part de la culpa, ell no ho dirà, però ja ho dic jo, és de l'ESGET, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en teníem ganes de parlar-ne de tot plegat amb el seu director, el doctor en Història, Joan Pérez Ventallol, que avui ha vingut al nostre programa. Joan, moltíssimes gràcies per haver vingut.
4: A vosaltres per convidar-nos. Bon dia.

Avui hem començat el nostre trajecte recordant la manifestació de 1977 que va sortir al carrer per salvar el tren de Martorell. Un tren modest, popular, imprescindible per molta gent, que de sobte es va convertir en una causa col·lectiva. I que encaixa molt bé amb un dels grups més populars en aquella època, La Trinca. Perquè si hi ha un grup que va saber posar música, humor i mala bava a la Catalunya de la Transició, van ser ells. La Trinca eren Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual. Tres veus, tres maneres de fer comèdia i una capacitat extraordinària per convertir l'actualitat en cançó. Van néixer artísticament a final dels anys 60, però durant els 70 van convertir-se en alguna cosa més que un grup musical per ser una mena de notari festiu del país. Agafaven el llenguatge del carrer, els debats polítics, les pors, les esperances, les contradiccions i les misèries del moment, i les transformaven en lletres que tothom pot cantar i que encara recorda. Una de les seves cançons més celebrades precisament data de 1977,

La Faixa fa escarni dels nostàlgics del règim franquista i això, en plena transició, no era poca cosa, perquè encara no era gens clar què passaria. I precisament per això avui són un testimoni imprescindible, perquè les seves cançons són memòria sentimental de la transició, però que també ara són elles mateixes testimoni i document històric d'aquella època convulsa. Aquell 1977, mentre la gent defensava un tren que no volia perdre, la Trinca cantava un país que encara no sabia ben bé cap on anava, però que començava a caminar.

I entre vies, pancartes i cançons, avui volem recordar que la història no sempre avança amb grans proclames. De vegades ho fa amb un tren que resisteix i altres amb una cançó que fa riure, però que també ho diu tot. I amb ella, amb la faixa de la trinca, ens acomiadem tot l'equip del programa. A les palanques i els botons, en Manel Saiz i en Jordi Pou, donant-nos la benvinguda a l'estació, la Sònia Roman. I qui ha parlat conversant amb els convidats passejant entre vagons, qui us està parlant ara mateix, en Xavier Carmeniu. Que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

0: La Montse se la sap, eh?
1: És que la vaig escoltar moltes vegades de jove. M'encantava.
0: Aquí, Àlex, quines coses exactament tenen a veure? Quan és que connectes aquests dos mons?
2: L'obra es tracta d'uns enamorats que escapen perquè no els deixen estar junts, els familiars, i en aquesta escapada van a parar en un bosc que és màgic, que finalment és una festa. Allà el que s'està fent és una rave.
0: Una farra.
2: I jo sempre pensava quina és la festa que a mi m'hagués agradat anar, si hagués pogut escollir, tenir una màquina del temps i traslladar-me allà. I tenia molt a veure amb la Velvet Underground i en aquest espai, diríem, de llibertat, no? Un lloc on tot el que surt de lo normatiu té la possibilitat d'existir i de conviure i de ser feliç, d'alguna manera, allà dintre, no? I trobava que el mateix Warhol, que havia patit bullying a l'escola per la seva doble condició d'albí amanerat, no? Vull dir, realment l'havien... Allà ell va fer una casa de tots, per dir-ho així, no? On tot estava permès i on tot hi havia llibertat. Evidentment, d'això va portar unes conseqüències posteriors, però d'entrada era aquest espai on tothom que no era normatiu podia conviure en allà. Jo ja ho vaig fer el 2014 a Düsseldorf.
0: Amb adolescents, en aquest cas,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. I per tant, l'experiència ja havia sigut molt bona, havia vist que havia quallat, i a més, com que jo ja era un fan d'aquell període, a través de la Velvet vaig conèixer també tot el que era la Factory, hi havia tota una sèrie de coincidències entre els personatges de William Shakespeare, d'aquest bosc ple d'elfs i fades, i els personatges que habitàvem també la Factory, que era una espècie d'elfs i fades també.
0: Amb substàncies també, que hi recorden.
2: Uns tenen una substància de l'amor, no? Unes fletxes de l'amor de Cupido, i els altres tenien unes altres fletxes de l'amor. Sí, sí, sí, tots.
0: Sí, més o menys. I si comencem pel principi, Montse, ets una d'aquestes quatre enamorades, que aneu amb sabatilles, d'on veniu, què ha passat?
1: Sí, ells viuen amb aquest espai, podríem dir, una residència, i aleshores viuen quasi envoltats de cotofluix, no? Allò, com que són geions, doncs, ai, que no prenguin mal, les sabates còmodes, res que apreti, una roba. Aquesta idea de la geió.
0: I passar d'aquests adolescents que vas fer el 2014, Àlex, ara, aquests jubilats que surten de la residència, per què volies fer aquest canvi?
2: De fet, el que em passava és que sempre, normalment, aquests personatges que són gairebé adolescents, quan els veia interpretats per nois de 23, 24 anys, mai m'ho creia, mai veia la relació directa. I sempre, per mi, era poc creïble. I, en canvi, quan vaig pensar en una residència, en unes persones que no saps exactament si toquen del tot, si no hi toquen del tot, fins a quin punt aquesta edat et permet tornar a començar o no. O sigui, se m'obrien moltes preguntes. Però això era la teoria. I, per tant, per mi era més creïble. O sigui, que no sabessin fins a quin punt la Montse el Canyiz hi tocava del tot o no. Aquesta és la gràcia, no? Hòstia, què hi haurà d'ells i què no hi haurà d'ells?
0: Perquè dubtes. Manteniu els noms, us aneu dient, Montse, sí, sí. Vull dir, l'Oriol Genís, que això tu estàs penjadíssima de l'Oriol, Antoni Sevilla, que et va al darrere, la Xesca Pinyon, que ningú acaba de fer cas. Sí. Vull dir, també devíeu riure els assajos.
1: Va bastant, és bastant. La veritat és que sí. Però aquesta idea d'incertesa o no incertesa, a mi m'encanta, perquè aleshores és quan realment hi ha espectadors, gent expectant. Dic que la paraula espectador...
0: Jo la
1: reivindico en lloc de públic. A mi m'agrada sentir espectadors. Aleshores, van mirant, i quan acabes la funció, i els que estan molt engrescats, que acostuma a ser bastant... Jo noto que em miren, però obrint més els ulls, i deien, estàs bé, no?
0: Què li passa? Allò,
1: hola, hola, felicitats, felicitats. I et miren com si volguessin trobar...
0: I toca,
1: alguna
0: no hi toca.
1: Traça de dir si està bé, encara està bé, no? O està molt bé per l'edat que té, això em diverteix molt.
2: I després hi ha una història de la certesa del boig, que és meravellosa. I després encara n'hi ha una altra, que no són el mateix, les mateixes frases, exactament les mateixes frases shakespearianes, parlant de l'amor, dites per una persona de 22 anys, que per una de 70 amb totes les cicatrius. Arribant moltes vegades al mateix resultat, però la manera com tu escoltes, i això ho vam descobrir quan estàvem amb ells, no? I sobretot els que veu venir després, no saps? Assajàvem per separat, no? I va haver-hi un dia que els vam deixar veure el fragment. I clar, té una potència que no havíem vist quan l'hem vist mil vegades feta amb adolescents.
0: Tu vas notar això? Perquè també l'havíeu fet amb Antoni Sevilla
1: l'any de la Picó.
0: L'any de la Picó.
1: Sí, quan
0: I això ho has notat al canvi, eh?
1: Home, t'ho diràs. Perquè, bueno, a part de que érem joves, també érem molt ingenus. Estàvem començant a fer televisió i era la il·lusió de la joventut agafant un Shakespeare i fer-lo anar, i aleshores hi ha una emoció que se't barreja tot, tots són pampallugues, tots són descobriments, descobreixes el vers, però qui m'havia de dir de...
0: que us tornaríeu a reenamorar, no?
1: Que tornaria a reviure el mateix personatge als 72 anys. Això ho trobo divertidíssim. I això només pot passar al teatre i a persones molt creatives. Això realment és un regal que em fa l'Àlex i em fa el teatre. Mm. Perquè això només pot passar... Només ens pot passar a la gent de teatre, aquestes coses.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
1: Estàs igual.
2: O sigui sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan atreveixen...
1: El susto que et ventes...
2: Atreveixa de la mateixa manera que quan tens...
0: Igual que quan...
2: Jo crec que igual de boig.
1: Jo t'ho dic per experiència.
0: Sí, això us ha passat, eh?
1: O sigui... Jo, amb la meva parella actual, quan me'n vaig donar compte que em vaig fotre un susto que volia córrer en direcció contrària. Un susto que em vaig aventar.
0: Això encara em podia passar. No us esperàveu.
1: Em va fer molta ràbia.
2: Però és meravellós. Finalment, i deia, és que vull parlar de la llibertat sexual, d'aquest lloc on tot l'honor normatiu està. Però al final... No, és una obra que estem parlant de l'amor tota l'estona.
0: Sí, l'estona. Sí. Tema preferit, eh? Àlex, també tu sí, ho dius, eh? Sí, ho dic sempre sí, que parlant de l'amor. Sí, sí, és inevitable.
2: Sí. Jo, per mi, sí. Vull dir, per mi és un motor importantíssim a la meva vida. Però no només de l'amor romàntic, sinó de tot tipus d'amor. O sigui, per mi és bàsic, o sigui, és el que em mou.
0: Qui era un gran entregat també era l'Andy Warhol, Lluís Villanueva, que l'encarnes tu. Què en sabies d'ell i d'aquesta factory que munteu?
3: Jo en sabia, coneixia la icona, el coneixia més com una icona que no havia aprofundit mai amb ell. I, clar, vaig descobrir que darrere d'aquella perrucota que portava, com deia abans l'Àlex, hi havia hagut un nen bastant maltractat, un nen amb problemes, un nen malaltís, un nen molt protegit per la mare i pels germans. De fet, va fer carrera d'estudis artístics perquè un dels seus germans grans li va finançar, perquè el pare havia mort. Va néixer en un barri precari de Pittsburgh, on va haver d'espavilar-se molt. Era una persona que va néixer en el món dels somnis, que és als Estats Units, però amb moltes, moltes dificultats. I, curiosament, des de molt petit es van mirallar en els stars, en les icones de la televisió, del cinema, en tot allò que els Estats Units oferien als pobres, no? Que es mira què pots fer i on pots arribar. I aquest somni el va fer realitat a través de molt talent, de començar treballant en publicitat, amb un talent exquisit per dibuixar. I és una figura meravellosa, és una figura amagada. Jo crec que és només els que estaven molt a prop d'ell van saber qui era Andy Warhol, perquè ell mateix es va fabricar un personatge de protecció total perquè es va posar en un món complicat.
0: I d'aquí que munta, no?, aquesta factory que entre el 64 sí. i el 68, més o menys, va ser com el lloc on s'havia sí. d'estar. Sí. Vull dir, qui freqüentava aquest lloc de moda?
3: Va aconseguir que gent molt famosa vingués a la factory. O sigui, hi ha una sessió de fotos, per exemple, deliciosa de la Farrah Fawcett, que arriba allà i diu, vull fer-me unes fotos, no sé quants milers de dòlars valia, que et fes unes quantes polaroids, després te les posava a la taula, tot això està documentat, es veu, eh? Triaves la que més t'agradava i ell et feia un tamany enorme, una serigrafia enorme, valia milers de dòlars, va aconseguir això. És veritat que la Factory va tenir diverses etapes, la que nosaltres ensenyem, que és la deliciosa, la primera, la Silver Factory, forrada de paper de plata...
0: És el somni.
3: És el somni que va acabar amb un atemptat contra Andy Warhol, el van disparar, perquè allà dintre hi havia gent que havia, però concretament un cas, que era Valerie Solanas, que era una superactivista feminista que
0: i ja no, va tenir prou,
3: no corria bé del cap, no girava rodó, es va enfadar amb ell i li va disparar, van estar a punt de matar-lo. Bueno.
1: Però també li dona una pàtina de martirilogi sublim, perquè, esclar,
0: ja li devia agradar.
1: Per poc el maten, sí. Això ja el dignifica d'una forma sí, sí. especial, és un plus.
0: I Bob Dylan, per exemple, algú ho havia freqüentat. How many roads must a man walk down before you call him a man? I amb tota aquesta gent que ara dèieu, entro amb en Capote, sí. això, grups de música, gent del mundillo, què passava allà dins? O sigui, com eren aquestes festes? Per què ens fascina tant, també, tota aquesta època?
2: Perquè és l'obsè, perquè és el que no es veu. És el que tu t'imagines que passava allà, però no saps. O sigui, hi ha una sèrie de fotografies que ens retraten aquell moment. Hi ha algú de totes les possibilitats del que pugui passar, que fins i tot segurament nosaltres les fem més grans de lo que hauria arribar a ser, no? Però això és el que ens agrada també, no?
1: El misteri.
2: I d'anar a llocs on moltes vegades nosaltres no ens hem atrevit, no? De travessar línies, vull dir, perquè al final això és d'una valentia per part de molt d'ells, no? De caure sense xarxa només hi ha en una ciutat com Nova York. Aquests són alguns dels que van... I ens agrada aquestes històries. Ens agrada aquestes històries de gent que se supera, que aconsegueix arribar. Sí. Però sobretot perquè també hi ha una cosa, almenys a nosaltres ens toca molt, que és aquesta passió pel que es fa, no? Vull dir, hi havia una entrega absoluta sobre això.
0: I, Montse, això, ara ja, tirant enrere, però la Factory aquí podria haver estat el lliure en els seus inicis, per exemple? La Factory teatrera, o aquesta cosa de la passió que us movia?
1: La passió que ens movia, sí, però no, la Factory no. La Factory passava una mica entre el Celeste i altres llocs.
2: Ja estava dient, entre el Celeste, i Bikini i tot
1: la Cúpula
2: això.
1: Venus.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Que és a dir, jo acabava la funció i me n'anava directe a la Cúpula Venus o al Celeste.
0: Allà hi havia, allà es cuien coses,
1: allà
0: eh?
1: Allà podies arremangar-te i arribar a casa, allò de dir, vaig a dormir, perquè ara sí que necessito dormir.
4: Era el vostre estudi de 54.
0: Allà s'ajuntava la gent.
1: Ens ajuntaven persones de molts àmbits, músics, poetes, pintors, compartíem no només taules, sinó de vegades estaves escoltant una gent, tocava una altra, venia el Pau Riba, però hi havia una obertura en tots els sentits, tant de poros com d'artistes. Aleshores, hi havia unes converses, el millor, et passava, acabaves a les 5 de la matinada al Rompeoles, parlant d'un pintor, o parlant d'una peça de música d'algú, o fent l'amor amb una persona que no haguessis dit mai, que mira que bé que anava. Però que vinc a dir que hi havia aquest espai on ningú havia de demanar perdó per fer el que li semblava que havia de fer.
0: I es pot tornar a repetir,
1: viure
0: això? Vull dir, ara, amb les condicions d'ara, aquest nivell de comunitat o d'intercanvi?
1: Jo crec que aquesta obra, que de la manera que l'està proposant l'Àlex, és dir, escolteu, potser estem pensant en uns termes molt cartesians, que van molt bé per certes coses, però ens estem oblidant que necessitem un pulmó més ample, que no tot passa per coses tan previsibles, perquè ara tot és, jo trobo, no pots menjar-te un plàtano perquè t'agrada un plàtano, és que si no saps que porta magnesi no te l'has de menjar. Vull dir que estem en un punt una mica...
0: Ho veieu així, Lluís i Àlex?
2: Segurament aquests espais sempre neixen i moren. Fixa't que això va durar uns pocs anys, no? Però a la ciutat han anat naixent aquests espais i han anat morint d'una forma natural, on de sobte tu et trobaves en un lloc durant molts anys, part d'una certa fauna barcelonina. Ens vam trobar en un local que ara van tancar, que es deia el Carme, que estava a la plaça Reial.
1: Exacte.
2: I allà trobaves igual a un escritor, a la banda de Trapera del Río, saps? Com el Casavelles, i alguns venien de dormir i tot just s'aixecaven, uns altres, i gairebé quedaves allà sense ningú, però en van haver-hi més. O sigui, el Roger Bernat, a principis dels 90, o mitjans dels 90, va obrir una sala al costat

0: Si li posem lloc, si li posem lloc ja no existirà, saps? Vull dir, perquè això surt d'una manera orgànica. I normalment surt en llocs que no estan en el centre de la ciutat. Jo recordo que on hi ha un parc més o menys a prop de l'Arc del Triomf, ara en un cert moment eren unes naus ocupes on ja es produïa una sèrie d'activitat social molt forta. Vull dir que eren llocs de relació social.
1: I que hi són, s'han de saber trobar.
0: N'hi han hagut molts, o sigui, jo en alguns on amb prou feines hi he passat i altres on els he vist de rasquillada, i crec que segur que en deuen haver-hi a dia d'avui.
2: Sí.
0: On evidentment que jo ja formo part d'una cosa molt més estandarditzada, en canvi de gent que està començant i que busca aquestes unions. Són importantíssims que hi siguin, sí. I normalment no han d'estar institucionalitzades, perquè és quan s'acaba tot.
3: Perquè es transformen en producte.
2: Exacte.
3: Clar,
2: sí.
3: I les societats cada cop són més producte que creativitat, no? La majoria de la gent vol estudiar enginyeria o ADE, volen fer quartos, i la majoria, fixa't, els joves volen fer producte. Hi ha molt poc artístic, molt poc humanístic, que cada cop es va extingint. Ja el sistema s'ho està carregant. Ja, la part creativa, ja en els sistemes educatius no es treballa. Els nens no creixen potenciant-los la part creativa, sinó la part més productiva.
1: I
3: els artistes estan
1: això?
3: Morint. Doncs l'art està malmès, clar. Cada cop és més residu d'una minoria. Jo és com ho veig, eh?
1: Sí, vosaltres, Montse?
2: No, jo és que penso que les persones que heu tingut criatures que ara ja són grans, esteu més en contacte amb això. Jo no he tingut criatures i em costa una mica veure, no sé, els programes. El que sí que trobo a faltar és que em sembla molt bé que hi hagin esports, però també amb la mateixa mesura, perquè no fan classes de ball. No tothom li deuen agradar anar darrere una pilota o darrere una altra. Aleshores, sempre penso que hi ha unes altres opcions que no es contemplen prou, que passen els anys i segueixen dient s'ha de fer esport per treballar el cos. Perdoni, es pot treballar de moltes maneres, no?
1: Home, és que si no, aquestes factories ens quedaran buides.
2: A l'hora de facilitar certs apropaments plàstics o cantar, per què no canta la gent?
4: Perquè no serveix per res, Montse, cantar.
2: Per què no canta?
4: No et donarà diners quan siguis gran.
0: No, hi ha una qüestió de viabilitat dels projectes, que tu mateix com a artista moltes vegades et converteixes en un altre cosa en el moment que has de pensar que allò ha de tenir una viabilitat. Per això acaben explotant aquests llocs, perquè
3: clar,
0: al final no hi ha una...
3: Són inviables.
0: Però també...
3: Per això són meravellosos.
0: Fa goig veure, no sé, aquesta opció, ficar a 12 actors de primer nivell en una sala de 72 butaques.
2: Vull dir,
0: això també diu que ningú, absolutament ningú dels que ha col·laborat ha estat pensant en la seva viabilitat, sinó ha estat pensant en la xaladoria d'un tio que ha decidit ficar a la Factory el somni d'una nit d'estiu. I tot l'equip és això, o sigui, és un equip d'il·lusió. I això es transmet, em sembla, quan tu vens a veure un, no? Vull dir, dius, estan com una regadora, aquests. Vull dir, hi ha algú d'aquesta llibertat que ha travessat del propi origen de la peça shakespeariana i del món de Warhol els propis intèrprets que hi ha, no? Vull dir, allò és un cachondeo. De tant en tant de posar una mica d'ordre. Perquè...
4: Però molt endreçat per Àlex Rigola.
1: Està molt endreçat. Direm que sí. I tot plegat també mentre espereu, no? La Brigitte Bardot, per exemple.

0: Anem acabant, nois. 50 anys del Teatre Lliure. Àlex, tu el vas estar dirigint durant 8 anys, em sembla, més o menys. I aniràs a la celebració?
1: Ah, sí, sí, per suposat.
0: Sí. Lluís, Montse, també? Sí. Sí.
2: Naturalment, és una icona de la cultura barcelonina, per Dios. Sí, naturalment, hem començat, jo vaig començar a conèixer el teatre amb el Lliure. De dir, vull veure teatre de debò, allà, a Gràcia, Segudet. A mirar I... la Montse i companyia.
0: Ara, perquè clar, és que vosaltres sou històrics. Però això heu històric. Mirat enrere, aquests dies n'heu estat parlant de, ostres, quina il·lusió haver format part d'un moment tan important del teatre.
3: És que jo només sabia que feia teatre, però tota aquesta transcendència, en cap...
0: Ni te la plantejaves.
3: Dec ser molt pagesa, però no. Jo només m'ocupava de fer teatre, d'estudiar teatre, de disfrutar fent teatre, i després tot això dius, ah, sí? Que se'm fa estrany tot això.
4: Sí, però ja els hi estirem anècdotes, eh? Els hi estirem, sí, estem allà. Montse, què va passar amb això?
2: I allò que fèieu?
4: Sí.
2: Home, éreu el nostre referent. Els que veníem al darrere, només teníem el Lliure. Teníem el Lliure, anaves allà a veure com ho feien, clar. Mm-hmm.

0: feia el Fabià i com muntava i com dirigia i com interpretaven, i el teatre Tres Bandes, meravellós, clar, era l'únic referent potent de teatre modern que hi havia a Barcelona en aquell moment.
1: Bueno, va ser una coincidència de persones i situació. Jo crec que vam coincidir
0: una colla
1: que, pel que sigui, va quallar. La colla va quallar
0: molt.
1: Sí.
2: Doncs el celebrarem, aquest 50 del lliure, del grec, i els que vinguin. Moltes gràcies, Montse Alcañiz, Lluís Villanueva i Àlex Rigola.
0: Gràcies.
2: Merci per venir. L'obra Factory, al Heartbreak Hotel, fins al 31 de juliol. Only in July, improrrogable.
3: Sí,
2: queda allà.
3: Improrrogable.
2: Doncs ja ho sabeu. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons.
1: Continuem el Tot és comèdia d'aquest diumenge amb algú que aprofita i monetitza l'insomni com ningú. Charlie P, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Còmica de stand-up, guionista, col·laboradora de Telecer, el programa de la Carolina Iglesias. Tu no estaves de vacances?
2: Estic, sí, o sigui, és com... Ja no, és com que vaig acabar la temporada, és a dir, l'últim programa de ràdio que vam gravar va ser pues, un dimecres i jo ja havia acabat la temporada de teatres d'hivern, llavors allò considero que comença les meves vacances fins que va començar el meu primer bolo d'estiu, que va ser el dimecres...
1: A Balanyà?
2: A Balanyà, exactament. Llavors vaig tenir una setmana de vacances entre una cosa i l'altra, però ara ja estic en temporada d'estiu. Però és que si mentalment no et marques que tens aquella setmana de vacances, no fas vacances. Llavors és com...
1: Però i de debò que només era una? O sigui, ara el juliol... Sí, perquè o sigui, ara de bolos tinc... en tens... A l'agost sí que en tens dos,
2: sí,
1: en aquest acunit.
2: Sí, ara realment ara tinc fins al 8... Fins que no tinc unit, no tinc cap bolo. Llavors estic intentant mantenir això, sí.
1: A més, ahir també vas estar al Cruïlla. Això, estem parlant, sí, de Pare Nostre, que sí, estàs en el sostre, exacte, que faràs temporada al setembre a la Sala Golems de Barcelona.
2: Yo!

0: dorms o no n'acabes de saber, Charlie Pink?
1: A veure, jo dormo, però dormo en horaris que la gent no dorm.
0: Matins?
1: Però, sí,
0: de dia?
1: Sí, sí. O sigui, soc molt nocturna, llavors m'adormo molt tard de matinada i em desperto pues, quan la gent ja va a dinar.
0: Sí, i t'hi portes bé amb aquest sostre?
1: Sí, sí, sí. Al final he après a portar-me bé, perquè al final és que si no, no... Vull dir, és part de la meva rutina al moment del sostre.
0: I d'allà en surten grans idees,
1: sí.
0: I això fas un repàs en algunes d'elles. Valen totes la pena? Perquè en algunes dius, això només em faràs
1: sí,
0: fer a
1: no,
0: mi, i tiro
1: sí,
0: endavant i ja està.
1: El que pretén el show és que pretenc mostrar superhonestament com tot el que he fet sempre és tal com és el meu cap. Llavors, no totes les idees que passen pel meu cap són brillants. Hi ha idees que són...
0: Flop.
1: I no passa res. I també formen part d'això. I jo dic brillants perquè a mi em semblen brillants per mi, que no vol dir que per tu siguin brillants. Vull dir, que el show parteix d'això, no? Que hi ha idees de tots els nivells, perquè és com funciona el meu cap quan estic. A vegades estàs menjant sostre ultracansat i el teu cervell t'està dient coses que és com, mare Déu, pues aquestes també tenen lloc en aquest show, perquè aquest show el que pretén és mostrar, ser honest i mostrar tal com és el cap així, quan està, que no pot dormir.
0: I també mostres molt, perquè tu estàs molt marcada per aquesta filosofia de fer-ho tot per l'anècdota.
1: Sí.
0: N'ets una mica esclava d'això?
1: No.
0: A quins llocs t'ha portat aquesta cosa de fer-ho tot pel plot, per explicar-ho després?
1: Al final, jo crec que és una cosa positiva, perquè al final és com qualsevol cosa que es presenta, tio, t'arrisques a viure-la, no? És com, això està bé, és com, si surt bé serà bé, i si surt malament, doncs pues, escolta'm, bueno, pues, serà una anècdota que em donarà un tros de show. Llavors, al final, no crec que sigui res dolent, crec que és com, moltes vegades era com, ai, això em fa cosa fer-ho, és com, no, doncs pues, ara penso, no, pues, ho faig, i és guai perquè ho faig tot el que ho faig tot, llavors soc una persona que està vivint, visc.
0: Ara, o sigui, tens una miqueta més de por de la vida avorrida, i per això t'empenys a fer tantes coses.
1: Això també és veritat, l'avorriment, o sigui, la diversió és una de les meves obsessions des de que sóc molt petita. La paraula diversió és una cosa... O sigui, la diversió per mi és la cosa més important del món. O sigui, em fa pànic l'avorriment, jo crec. Llavors, clar, sempre estic... Sí, qualsevol cosa que es presenta que és que bé, som-hi.
0: Se t'ajunta també amb la feina, que la teva feina es basa en explicar coses i a sobre que siguin divertides. Has tingut també mai aquesta cosa de l'angoixa de... He de tenir coses a explicar, de sentir una pressió?
1: O sigui, m'ha passat èpoques, no?, d'estar pues, a tres programes diferents on a cada programa, a la meva secció, m'havien demanat que parlés de coses d'anècdotes i tal, perquè al final, com que és el que faig i crec que de totes les coses que faig és la que faig millor, que és explicar les coses. Llavors la gent em demana això. Llavors sí que hi ha hagut algun moment de jo sobre de dir, joder, no tinc tantes... Aquesta setmana tinc tres seccions i no m'han passat tres coses. Però també aprens a trobar que qualsevol cosa
0: pot tenir.
1: Una cosa que aparentment és avorridíssima, li pots trobar algo graciós, no? Llavors és com que he entrenat el cap per fer això i de qualsevol cosa petita pues, soc capaç d'allargar-t'ho i fer-te, crec que, una anècdota divertida. Llavors, crec que una mica... és el que faig al final. Llavors ja no tinc aquesta por, és com, jo què sé, ara he vingut amb el Ricardito aquí, no sé què, pues si hagués d'escriure una secció aquesta nit trobaria la cosa de les que hagi pogut passar. També soc una persona com que em passen tota l'estona, vull, ja tinc aquesta visió de que m'han de passar coses i realment em passen moltes coses, que ja no sé si és que em passen moltes coses o és perquè tinc la visió de que em passen moltes coses, però que tota l'estona m'estan passant coses. Vull dir, em vaig fotre una nata a un festival, o sigui...
0: Ostres,
1: o sigui,
0: nena, quina crosta,
1: és que, vull dir,
0: Charlie,
1: vull dir, de tot el festival va caure una persona, pues qui va ser? Pues jo.
0: Charlie,
1: llavors, exactament, o sigui, llavors que jo això no ho busco per res del món, jo no sóc la persona, vull
0: tens
1: dir,
0: un imant.
1: Tinc un imant, o sigui, em vaig fotre una
0: nòcia
1: i vaig córrer en blanc que no estic, no, jo no ho dic mai que em passa tot a mi, però és que em passa tot a mi. O sigui, em vaig aixecar en plan amb la vergonya, en plan que ningú m'hagi vist i m'havia caigut al mig de tothom, me'n vaig anar a ballar i quan estava a punt de, vaig fer el primer salt, vaig veure que no podia moure els genolls i vaig mirar els genolls, tenien totes les cames plenes de sang i dic, bueno, crec que me n'he d'anar. O sigui, sóc aquesta persona, llavors d'una cosa que és caure pues et podria treure ara 10 minuts de show si volgués,
0: bueno,
1: perquè també sóc un desastre i totes les meves emocions i tota, o sigui, al final tot es basa en que sóc una persona realment molt introvertida i em passen coses que la vida no està preparada per la gent introvertida.
0: Tu, llavors, però t'hi consideres, eh?
1: Jo sóc molt introvertida. O sigui, jo, la meva professió m'ha ajudat a a parlar, però quan començo a parlar és com que, per això també com la gent em diu, és que parles o crides molt o t'expresses diferent quan estàs a un escenari que quan estàs del tu a tu, i és perquè però és una cosa que he après a fer, però que jo caic i jo no vull que ningú m'hagi vist i m'agrada un noi i no sé dir-li hola, m'agrada, o sigui, no centrar-li a un noi, i, o sigui, soc una persona introvertida i això no m'ha canviat a la meva vida.
0: I llavors en el monòleg, en canvi, que, o sigui, no pares de parlar de la seva polla, per exemple. Sí. Perdó, vull dir, ara no us espanteu, però vull dir que també hi ha una part molt de... Ara vaig al tòpic que sempre també suposo que et pregunten de temàtiques, no?
1: Sí.
0: És important, i ja no parlo d'això, de penis, del que sigui, és important tenir un segell com a còmica?
1: A mi m'agradaria pensar que el meu segell no és el sexe, que és una cosa que se m'ha ficat molt a sobre. El que passa que els que s'han fet coneguts i els que s'han viralitzat en el seu moment sempre han tingut a veure amb alguna polla, però perquè era graciós, jo crec, és que, i perquè molta gent s'identifica amb l'anècdota. En realitat, jo crec que si hagués de definir una cosa que engloba el meu personatge còmic, és que sóc una persona introvertida que davant de situacions que qualsevol persona no introvertida gestionaria dient això, no m'està... Pues una persona introvertida intenta que no es noti o que no digui. Llavors, crec que tot es basa una mica, neix de per aquí d'aquí. Totes les anècdotes que jo tinc de sexe o coses així, totes no són de que, com m'agrada el sexe, sinó és de tenint sexe amb algú, m'ha passat això i no he sabut reaccionar i no he sabut fer això, i aquí a la comèdia. I crec que se m'ha fet molt de, no?, com que és la meva temàtica o el que sigui, crec que és perquè...
0: Ho desmentim des d'aquí.
1: Jo crec que és perquè, de veritat, que una persona, una noia, encara parli obertament en un escenari sobre això, i a part una persona com jo, que té com aquesta imatge de nena introvertida o més de nena bufona o de nena no sé què, com que impacta molt, i perquè són coses que molta gent s'hi sent identificat perquè també li han passat i perquè són sensacions que també ho deu haver tingut. Llavors crec que se m'ha conegut molt per això, perquè és on empatitza més la gent i on la gent ha compartit més potser i on s'ha fet com
0: s'ha viralitzat. Sí. Ara parlem també d'aquestes diferències entre que una noia parli de sexe, però també un altre segell teu podria ser fer 10.000 passes al dia a l'escenari. Tu n'ets conscient de la mà de passes que fas a l'escenari? Si parlem d'ocupar l'escenari, tu no pares de moure?
1: Sí, de fet és una cosa que ve amb aquesta part, és el que et deia ara, de que quan començo a parlar i això, és la manera de no estar, o sigui, em torno boja, començo a cridar, a parlar fora, a moure'm, no paro de quieta, perquè jo crec que és perquè si jo em parés quieta un moment a l'escenari pensant un moment el que estic fent, m'agafaria un patatús.
0: Però llavors com vas començar? O sigui, si recordes les primeres vegades que estaves davant del públic, com t'ho vas fer? Sent tan introvertida, anant en contra de tu.
1: Sí, de fet jo al principi em vaig apuntar un curs de guió perquè volia aprendre a escriure això per altres, no em veia fent-ho jo, però aquest curs, l'últim dia del curs ens feien fer això com davant de gent, i el meu primer monòleg anava precisament sobre lo tímida que jo era. Llavors el meu primer xiste era que jo no havia estat aquí, soc molt tímida i tal, i recordo dir allò en plan, com per mi era un exercici més de classe, de dir, vale, m'estic superant en fer alguna cosa que no, i recordo la sensació de tirar un xiste i que la gent riés i de dir, hòstia. Llavors els meus primers monòlegs anaven sobretot sobre això, que jo era molt tímida i que no tenia cap sentit que jo estigués fent allò. I jo què sé, això era una màscara, com... No sé, era com una... No sé, és algú... No et puc explicar perquè no té cap sentit, és que no té cap sentit que ho fes. Però ho vaig fer i vaig trobar algú que era com, hòstia, i de cop a l'escenari, darrere d'aquest... Podia dir coses que jo no m'atreveixo a dir, i encara ara em passa, jo dic coses a l'escenari que als meus amics a baix he sigut incapaç de dir-los, o als meus germans, i de cop em pujo ja i dic, pues m'ha passat això, i penso, buah, tio, és que ahir vaig estar sopant, i no vaig ser capaç de dir-ho perquè tinc aquesta... I vaig trobar l'escenari com aquest espai on poder dir les coses que no m'atreveixo a dir, pues, en el meu dia a dia. I no té cap sentit, perquè cada dia ho passo fatal, cada dia ho passo fatal. O sigui, el dimecres passat, quan estava anant a Balenyà, jo pensava, tio, m'estic anant a la plaça d'un poble. O sigui, la plaça d'un poble és un poble hi ha nens, senyores grans, gent jove. Llavors és com, no agrades a tothom. Llavors és com, estic anant a un poble que pot ser que connecti o que no connecti. I és com, per què estic fent això? O sigui, a mi ningú m'ha posat una pistola al cap per dir-me, posa't aquí davant ara i explica la teva vida personal davant d'aquest poble, aquí. O sigui, i jo estava trobant-me fatal, i va ser trepitjar l'escenari, veure, dir, vale, tio, sé per què estic fent això, passar-m'ho bé, i baixar dient, pues sí, me'n vaig al Cruïlla, i no sé què, i ahir al Cruïlla estava segurament fent un nyap, dient que què putes estic, qui m'ha manat així cada dia de la meva vida.
0: O sigui, no se supera amb el temps,
1: no es passa
0: amb el temps, els nervis ni la por.
1: Porto 13 anys amb això. I no es passa.
0: I amb el temps, el que sí que es fa és posar pell. Parlo de, per exemple, a les xarxes o en el teu monòleg, que parles sobre els missatges que reps de tot tipus, o sigui, tant de fans absolutament de boig, que no sé si fan una mica més de por, o de gent que t'insulta amb coses grosíssimes. Sí. Això has après a posar pell amb aquests 13 anys que portes?
1: A veure, això és que a mi sempre m'ha sudat bastant el cony, per dir-ho finetament. No, sí que vaig tenir una època, com, sobretot quan treballava a la tele i sortia a la tele i llavors que tot això es va accentuar, em va superar perquè al final sí que a mi, o sigui, és una cosa que, mira, vaig treballar amb la meva psicòloga i em va anar molt bé perquè jo no entenia com em podia estar afectant algú que jo a mi sempre m'havia importat poc. Jo al col·le pues, no era la persona més amb més amics, no havia sigut mai, m'havien, jo què sé, i a mi mai m'ha importat. O sigui, sempre he tingut una seguretat d'un senyor de 90 anys que ja ha viscut la vida i que creu el semàfor en vermell pensant, ja pararà el cotxe. Jo sempre he tingut aquesta seguretat. I mai m'ha importat no caure-li bé a la gent, i mai m'ha importat no tenir amics, i mai m'ha importat. I de cop era com, hòstia, m'estan insultant, i al principi pues, en rebies un i deies, a prendre pels... I amb la meva psicòloga em va dir, que, amb la psicòloga em va dir, no, diu, que, Charlie, és que tu tens la capacitat de gestionar això i de dir no m'importa, però el cop te l'emportes. Tu cada cop que algú et diu gilipolles, tu t'emportes el cop. Tu després tens la capacitat de gestionar
0: què
1: fas amb això, però el cop te l'emportes. Siguis lo forta que siguis i t'importi. I llavors, clar, quan cada dia de pues, 100 gilipolles, pues... Pues,
0: quedes massegada.
1: I, de fet, les xarxes és una cosa que ara mateix odio. I sí que generes pell, però és una cosa que no porto molt bé.
0: No, eh? O sigui, encara és una lluita.
1: O sigui, és que a mi em molesta molt, a mi em posa de mal humor la maldat. Que la gent tingui ganes de fer mal per fer mal. Si a mi no m'agrada una cosa, no la consumeixo i ja està. No et vaig a dir això que estàs fent és una puta merda. Llavors, hi ha molta maldat, molta. I és una cosa que no entenc. I a mi no és que a mi em insultin el que em fa mal, a mi és el que em fa mal és veure que la gent té ganes de fer mal a la gent. No entenc això. Llavors, ho porto, pues regolitxi, la veritat.
0: Però és que, a més, és el que dèiem abans, pensant, per exemple, en altres o col·legues teus, estic segura que no reben les fotos que reps tu
1: no,
0: o els insults que reps tu.
1: No.
0: Vull dir, per ser noia sí, i per parlar del que parles.
1: Sí,
0: només.
1: Sí, això, sí.
0: Que també hi ha un punt de frustració de dir, ostres, però per què sóc jo el sac de boxa?
1: Sí, de fet, hi va haver, a mi em va condicionar molt, a l'època de la resistència, sobretot, em va condicionar molt i vaig estar 2 anys sense parlar de res sexual, perquè jo, quan parlava d'algú, o sigui, a mi em sortia una broma d'algú que m'havia passat i em semblava graciosa, ja em condicionava abans de fer-la i ja la feia amb por de dir, si dic això, avui rebré, i va arribar un moment que això em va condicionar i em va condicionar a dir vale, deixo de fer això que m'agrada fer perquè no vull haver d'aguantar ara pues, 50 fotos de membres virils de senyors que no els he demanat i 50 missatges de merda i 50.000 coses. I llavors, hòstia, al moment en què em va condicionar és quan jo vaig començar a dir hòstia, clar, han guanyat, no? Han guanyat una mica. Ara vaig estar un temps amb perfil molt baix en aquest sentit i ara pues, en els meus espais, com és el meu show Pare Nostre, pues,
0: també
1: si
0: és molt
1: dona,
0: diferent, no?
1: Sí, si em dona la gana parlar mitja hora de sexe, pues et parlaré mitja hora de sexe, perquè és el meu espai i si em vens a veure, pues vens a veure el que a mi em dóna la gana fer. Okay.

0: Tu n'ets molt fan, ets molt
1: sí,
0: de Manel.
1: Sí, soc molt de Manel.
0: Parlant això de companys, de tres maneres de fer monòlegs, per exemple, sí. La interacció amb el públic sí o no?
1: La interacció amb el públic sí, si aporta alguna cosa al show que tu estàs fent. La interacció amb el públic com a base del teu show, no. O sigui, no
0: la feina
1: jo.
0: La fa.
1: Sí, exacte. O sigui, és que crec que per mi són dues disciplines diferents. Vale? Una cosa és l'estàndup, un show d'estàndup, que és jo he pensat un guió, he escrit uns xistes, els he preparat a casa, he té una feina darrere, i tu vens a veure la meva feina. I l'altra és els shows que ara s'han posat de moda del crowdwork, que es diu, que és parlar amb el públic, que bàsicament és tota l'estona la improvisació amb el públic, que no sé fins a quin punt és improvisació, perquè quan tu durant 10 shows has preguntat sois pareja, i vull dir, ja tens les coses preparades, i llavors també és una altra preparació que es fa tal, però bueno, en el meu cas, jo sóc defensora de l'estàndard pur, i per mi la feina la faig jo, a mi al públic la seva feina és comprar l'entrada i venir, perquè si no hi ha públic, l'altre dia vaig comprovar que és raríssim, vale, actuar per 0 persones i que et facin actuar. És que el que em sembla fort és que et facin actuar quan hi ha 0 persones.
0: Sisplau, deixem-ho córrer.
1: Però sí, és en plan, ja està, no hi ha ningú. O sigui, bueno, pues, l'explico a l'aire. Llavors, mentre pagui, la feina al públic és pagar i venir. Un cop estan allà, ja faig jo la meva feina.
0: I anem acabant, però aquesta ronda t'he de fer. Però
1: vinga.
0: Tu penses, o sigui, també parles molt de la teràpia en el teu show, tu penses aquell meme a vegades de què passa si la teràpia em cura i ja no sóc graciosa? No sé si penses de ara que estic desquiciada potser és el moment més creatiu que tindré mai.
1: Sí, a veure, jo crec que per sort la teràpia no et cura. La teràpia t'ajuda a créixer més cada vegada, però crec que no existeix cap ésser perfecte. Llavors, crec que la teràpia no et cura 100%. La teràpia t'ajuda a ser millor persona i tal, però crec que tot aquest procés de ser millor persona, sempre hi ha moments en què no ets una bona persona o ets un desastre, o la lies, o la cagues o tal. Llavors jo vull pensar que no hi ha un ésser perfecte, i llavors dintre d'aquest que no hi ha un ésser perfecte, sempre hi ha un espai per ser graciós.
0: Sí que n'hi ha un de perfecte, en Ricardito.
1: El Ricardito, sí.
0: És el teu gosset, que l'has esmentat abans i està aquí dormint la mona.
1: Ell és perfecte, però és graciosíssim. És que jo miro
0: sempre dius que és el gos més graciós del món.
1: És que és graciós, és que tu el mires i no pots no... O sigui, quan camina, quan... És que és graciosíssim.
0: Va fer 10 anys l'altre dia.
1: Va fer 10 anys.
0: Per molts anys.
1: Sí. Fa un que el tinc i em sap tan greu haver-me perdut 10 anys d'aquest... 9 anys d'aquest gos, però amb aquest gos m'ha salvat la vida. Aquest gos és brutal.
0: I t'acompanya tot arreu.
1: I m'acompanya tot arreu, ve tot arreu, ve els bolos, ve les coses, sí.
0: Doncs, Charlie, tu i en Ricardito,
1: moltíssimes
0: ja podeu
1: gràcies.
0: Marxar. Moltíssimes gràcies per passar per aquí. I res, que vagi molt bé la temporada i les vacances, sobretot les vacances.
1: Sí, ara vacances.
0: Gràcies, Charlie.
1: Gràcies.

0: I per acabar el programa d'avui, el Cultureta, Pepe Zapata, com estàs?
1: Molt bon dia, com estem?
0: Amb el teu, el que he viscut, el que he menjat, el que et queda per endavant. Estàs molt de grec, no?
1: Sí, a tope. I bueno, després et comentaré, perquè a més, d'aquestes coincidències fantàstiques del Tot és Comèdia, tenim el Bassaganyes i jo una relació...
0: Ahir m'ho deia, no us pareu de trobar?
1: Ens diem les greques.
0: Que... T'hauríem d'haver canviat la cinta per avui.
1: T'imagines?
0: Però què? Com està anant aquest grec últimament?
1: No fes spoiler, no, després et comento.
0: Vale. I doncs, comencem amb el que has viscut?
1: Sí, jo de fet, l'última exposició que he vist és la de Teatre Ciutat, que vosaltres vau fer aquell reportatge meravellós al Born, però...
0: Doncs fixem en una altra exposició ara.
1: Sí, perquè bueno, a mi la fotografia em tira molt. I hi ha un lloc que és, per mi és referència absoluta, que és la Fundació Fotocollectània, allà al Born, al costat del Parc de la Ciutadella, i té una exposició molt interessant que es titula Tantes històries, tantes preguntes. La flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent real. Obrim pas, obrim pas.
0: Obrim pas. Aquí és una exposició on ens hi trobarem una mica de tot, em sembla.
1: Sí, bueno, aquí l'autor és Max d'Esteban, un dels referents, un de tenir 70 anys, és un fotògraf molt reconegut d'aquí de Barcelona. Una exposició que es pot veure fins a després de l'estiu, fins al 20 de setembre, i on bàsicament el que fa és reunir aproximadament una cinquantena d'obres amb fotografies, vídeos i alguna instal·lació, i formen part d'un projecte seu de ja recorregut que té per títol, em posaré una mica estupendo de la muerte, Estètica de l'extinció, infraestructures del capitalisme contemporani, que és el que més t'entra en la vena ara mateix amb la caloreta que fot a la ciutat. Però la veritat és que per desdramatitzar la realitat no està malament anar a mirar paisatges que no són tan de postal, tan bonics i tan d'icona com acostumem, i fer-nos preguntes sobre les infraestructures que organitzen d'alguna manera la nostra vida. I llavors el que fa ell és no fotografia només coses, sinó sistemes, xarxes de dades, automatització... Tot això sembla com molt sesudo, però la veritat és que és fantàstic veure un contrast d'idees amb aquest concepte que molta gent parla d'arquitectures del possible, i que és allò que podem imaginar de com podria ser el nostre entorn, la nostra societat.
0: O sigui, ell fotografia això, però edificis, sí, cables...
1: Sí, tot com, aparentment com molt impersonal, però, i justament per... M'agrada molt que em facin aquesta paraula, aquesta pregunta, perquè té una part de l'exposició que inclou peces d'una cosa que ell diu cartografia provisional, entrevista con mi madre.
0: Oh.
1: I és fantàstic. No, perquè en el fons el que parla és de la seva memòria íntima, diguem, en una perspectiva potser històrica una mica més gran, però no és tot abstracció, sinó que toca de peus a terra i parla de biografies de persones, i és superinteressant veure com va evolucionant la seva relació amb les persones del seu entorn. Per mi el millor de l'exposició, repeteixo el títol, Tantes històries, tantes preguntes, és fer-nos preguntes al voltant de les coses, és justament això, que no tracta com a visitant allò passiu, sinó que d'alguna manera et posa en situació de generar, activar dubtes, i ara que tot sembla que tots sabem amb la intel·ligència artificial que és el que tenim per davant, no està malament posar-ho en dubte. No?
0: Tu el seguies, en Max d'Esteban?
1: Sí, bueno, havia vist alguna cosa d'ell, algun llibre. A mi m'encanta regalar, bueno, m'encanta veure llibres de fotografia, però m'encanta regalar-los, perquè és veritat, és com si regalessis finestres. Ala, ahí queda.
0: És que poeta, frase, el nostre Pepe Zapata.
1: Frase de tot, Evac.
0: Aquestes li agraden a en Màxim.
1: Ja ho sé, ara que està de vacances el punyetero, però ara, amb el títol, és que em venia al cap un aforisme d'una persona que jo admirava molt, el Jorge Wagensberg. Va ser el director del primer, bueno, del Museu de la Ciència de Barcelona, el que després ha estat el Cosmocaixa,
0: sí.
1: I ell escrivia aforismes molt xulos i després els publicava al Babelia, al País, etc. I té un bastant conegut i que té molt a veure amb això i que venia a dir més o menys de canviar de respuestas es evolución. Cambiar de preguntas es revolución. O sigui, què?
0: Barres,
1: a les barricades.
0: Barres. I som. I passem al que ha menjat Pepe Zapata. D'altres peus esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Esmorzes pa amb oli sal, Pepe?
1: Sí, i xocolates, i potser.
0: I tu tens un forn de confiança, eh?
1: Ah, és que jo és molt panarra. Això, molt, molt. Bé, jo tinc allò posant-nos allò una mica a confessar. Tinc un ritus inicial. Ai, cada matí, bueno, gairebé cada matí, que és? Surto a córrer molt d'hora i jo visc al Guinardó. I baixo corrent del Guinardó a la platja a l'alçada, més o menys, de la Rambla del Poble Nou de Barcelona, i pujo, torno a casa amb bici elèctrica.
0: Important matís.
1: Però llavors passo per un dels establiments d'aquest forn que és, per mi és referència absoluta, que és el Forn Baluart, que la seva seu central està a la Barceloneta, i jo passo pel Poblenou i m'emporto les barres de pa cap a casa i encantadíssim.
0: I ja tens la rutina feta. I què n'hem de saber d'aquest forn? Per què hem d'anar cap allà?
1: Mira, el secret del forn, dels forns, sempre és la farina.
0: El secreto està en la massa.
1: Pues tal qual, sí, és veritat. Cal, val a dir que hi ha hagut una evolució brutal, potser fins i tot ens hem passat, de la mirada cap al pa al nostre entorn. Abans tothom allò frisava per comprar barra a 4 duros, d'aquestes de masses congelades, anàvem a les benzineres a comprar pa, i per sort ara s'ha posat en prestigi una cosa que per mi és absolutament fonamental i que forma part de la nostra cultura, com cantaven ara els Blaumut, que és el pa com il faut. I aquest forn en concret té una varietat de productes fantàstic, de tot tipus, de formats i tal. Dintre de la meva debilitat, hi ha més debilitats encara, que són, jo diria que quatre coses. Una, tenen una coca de massa de pa, brutal. Després tenen les baguettes Baluart, que és, diguem-ne, la marca de la casa, però després tenen unes barretes en forma d'espiga. L'espiga el que fa és que té una forma d'aquella que vas agafant trossets...
0: I no pares.
1: I és horrorós, horrorós. I després tenen una barra tipus baguette amb olives calamata, que és que amb això ja menges. I ara que per Sant Joan, la veritat és que no han parat de fer coques, han fet una cosa molt xula, que és les coques que, diguem-ne, que no han venut, suposo, han fet un tractament especial i les venen ara trossejades per poder sucar el cafè amb llet pel matí. Ja,
0: bueno, aquí mira, paro ja perquè és que és insuportable. Bueno, això és el Forn Baluart, que va obrir l'Anna Bellsolà el 2007. I passarem. Pepe, i ara sí, el grec, per endavant, som-hi. Per mirar cap endavant, mica de flamenco.
1: Clar, algú dirà, aviam, aquest dia ve a parlar ara del grec i em surt per peteneres, mai millor dit. Mira, aquí he vist coses, eh? I mira, abans parlava del Ferran, del Bassaganyes. Hem coincidit amb coses, tant físicament com després a nivell de valoració. Hem coincidit negativament, curiosament.
0: Ai, sí. Que no els esteu encertant, de moment.
1: A mi m'agrada discrepar, eh? I pensava, segur que al Ferran li agrada una cosa que a mi no, hi ha alguna cosa que a mi sí, ell no... I no,
0: la veritat... No heu trobat disputa, eh? Ah, anaves amb ganes de brega
1: no
0: i no t'has trobat.
1: No hi ha manera. No, per mi una gran decepció va ser lo de l'Ofèlia's Got Talent, perquè si aquesta havia de ser la gran referència internacional i tal, la veritat és que se'm va quedar com molt... No sé com dir-ho, antic, fins i tot... Em vaig avorrir. Però, per exemple, l'altre dia vaig veure els Malpelo, que és un
0: mira,
1: clàssic.
0: Mira, irem anar amb en Ferran, veus?
1: Un clàssic absolut i... A ell, d'aquella sí. Manera, a mi sí. Bueno, és que el seu univers és meravellós. I aquella música en Bach, en aquell espai, l'espai allà estava molt ben pensat. Però bueno...
0: Aquí anem al desvarío.
1: Per davant. Dintre de la programació del grec ja sabeu que hi ha escenaris principals a la muntanya de Montjuïc, el teatre grec fonamentalment, però al voltant doncs, sobretot tenim el teatre lliure amb les diverses sales, el de Montjuïc, i el mercat de les flors, que també té diverses sales. La resta de la programació que passa a la ciutat és el que s'anomena aquest grec ciutat, però és que a més afegeix minifestivals, i aquí és on està el tema del flamenc. A la plaça major de Nou Barris tindrà lloc aquest desvarío flamenco, i jo tinc entrades des del primer dia per una trobada fantàstica amb la Mariví Blasco, amb el Pedro Barragán, i ara explicaré qui són, però sobretot d'Israel Galván, que és aquí, sentíem abans de fons, taconejant, talonejant, seria, perquè vaig per parts. Són dos concerts en un, o dos actuacions en un. La primera porta per títol La fuerza de las cosas, que ho porta a terme aquesta Mariví, que és soprano, i Pedro Barragán, que és un guitarrista flamenc, que de fet el que fan és relacionar música barroca amb cançó popular espanyola i peces de nova creació, o sigui, fantàstic, aquest mestissatge fins i tot temporal, però sobretot el plat fort és l'Israel Galván. Jo, de fet, l'última vegada que el vaig veure va ser amb el Niño d'Elche fent un exercici brutal. Exacte. I ara recordo una actuació molt especial, no fa ni un any, al Museu Picasso, per només 150 persones, com a molt, molt a prop, I ara el que ens porta és una revisió d'un dels seus espectacles de referència, que és La Edat d'Oro, que és on va realment esclatar... Bueno, l'Israel Galván és el number one del flamenc contemporani a nivell estatal. I sempre passa el mateix. A França és referència absoluta.
0: I aquí, en canvi, costa una mica més.
1: Bueno, ha tingut les seves encontronazos amb el públic més clàssic del flamenc. Hi ha hagut grans pitades d'espectacles seus a llocs com el Teatro Real de Madrid. A Barcelona, la veritat, és que durant un temps, a més, va ser artista resident del Mercat de les Flors. I això jo crec que va fer que entronqués amb el nostre públic d'una manera molt, molt potent. Bueno, una oportunitat fantàstica per revisar aquest clàssic de clàssics del flamenc contemporani, que és l'Edat d'Oro, tenir en contacte amb Israel Galván, però a més, això que és tan llaminer d'algú que canta des del món clàssic i entronca, diguem-ne, el barroc amb la música més popular espanyola actual. No?
0: Tot això, el Desvario Flamenco, que comença la setmana que ve.
1: Exacte.
0: Ho diem bé, eh? Doncs, Pepe, moltíssimes gràcies per venir.
1: I bon profit a tothom.
0: Exacte. I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos i tornem el cap de setmana que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Manel Saiz al control. Que passeu molt bona setmana. Adeu.

0: Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
2: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
1: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
4: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
6: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
7: Ni som enemigues.
8: Ni estem en guerra.
9: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Durant el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
10: Tan xunga era la Thatcher.
11: No teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
1: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la cadena SER amb Jordi Manau.
0: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empiezan a llegar por fin las buenas noticias a la zona almeriense de los Gallardos.
2: Podemos dar esta buena, buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo. El balance inicial son de 7.000 hectáreas quemadas y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no?
1: Es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha informado que todos los vecinos que permanecían desalojados podrán regresar a sus casas. Y lo escuchábamos en ese corte, el fuego se da por estabilizado después de quemar 7.000 hectáreas. Declaraciones del líder del PP andaluz en el puesto de mando donde ha comparecido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y en esta ocasión, lejos de los rifirrafes habituales entre gobierno central y comunidades autónomas gobernadas por el PP, en situaciones de catástrofes, las dos administraciones han destacado la buena sintonía a la hora de coordinar las emergencias.
3: Andalucía ha vivido unos momentos muy duros y los ha vivido toda España solidariamente, y nuestra solidaridad ha sido una solidaridad total. Y lo hemos querido demostrar trabajando todos juntos. Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces es la unidad, es trabajar todos conjuntamente.
1: En la parte humana, casi 2.000 vecinos han recibido la noticia que esperaban, la de que ya es seguro volver a sus hogares. Sin embargo, en el municipio de Bedar, donde se concentra la mayoría de desalojados, tendrán que hacerlo de forma escalonada. Así que nos vamos en este punto a la localidad de Bedar, donde sigue nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes.
1: Ahora mismo el ambiente que se respira entre los vecinos es el de cierto alivio, aunque también el de impaciencia después de pasar muchas horas fuera de sus casas.
4: Durante toda la mañana hemos visto cómo se han ido reuniendo aquí muchos de esos desalojados de Bedar y las poblaciones cercanas. Quieren entrar, pero todavía no pueden, aunque ya saben que el incendio se ha estabilizado.
5: Aquí estoy esperando, que he venido esta mañana, porque viene el viernes, no me dejaron subir a por la máquina para dormir ella, y tuve que ir al hospital de Huerca Albera, me dieron una máquina, y ahora vengo, digo, tengo un animal allí, tengo que echarle de comer, y tampoco, digo, venga, un guardia conmigo, dice, llama al 112 y te darán permiso, y yo voy aquí una hora y sin contestar, ni me van a contestar.
4: Los coches encendidos con el aire, las caras largas, todos esperando a que se abra una barrera que es mental, en realidad solo es una cinta de la Guardia Civil. Y entre toda esta tristeza, Sohai, te cuento la historia de Diego, un almeriense desalojado también de Bedar, que ha ido uno por uno dando abrazos a todos los vecinos extranjeros, aunque no le entendieran. La SER se ha colado en uno de esos abrazos.
6: ¿Habla español? Ah, ¿español? Bueno, no, me alegro de que estés bien. Me preocupo mucho el problema.
7: Ay, sí. Very good.
6: Viven en Bedar también.
7: Gracias.
6: Nada.
4: Y ese gracias al final que esbozaba este vecino, que suponemos que era probablemente uno de los belgas desalojados. Entre el calor y los nervios, el problema, el incendio, por lo menos ya no está. Y este gesto humano nos ha provocado a todos una sonrisa.
1: Seguimos ahí media, Javier.
4: Hasta luego.
1: Muy pendientes de las temperaturas, sobre todo en la zona del Levante andaluz. En Almería el calor va a dar cierta tregua. Esto es muy importante en esa zona del incendio, aunque no tanta tregua en el resto de España. Saray González, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Domingo de calor y de tormentas. En Andalucía las máximas serán de 34 grados, aunque en la provincia de Almería no superaremos los 30 y con algunas nubes bajas durante esta tarde. No se esperan lluvias. En el resto de la península, 38 grados de máxima en la cuenca del Ebro y 36 en Murcia. Más fresco en el norte, los termómetros alcanzarán temperaturas de 24 grados en Asturias y en Cantabria. Cielo despejado también en prácticamente toda la península, aunque precaución en el norte y en Castilla y León, donde se esperan fuertes tormentas acompañadas de granizo.
1: De la crónica política, el Partido Popular insiste en dar la batalla ideológica y defiende sus propuestas ultraliberales. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, asegura que están para plantear debates valientes. De la derechita cobarde, como les califican en Vox, a la derecha valiente.
9: El Partido Popular abre los debates de una manera valiente, y no vamos a dejar de abrir los debates que consideremos que son importantes para la sociedad española. Y por tanto no tenemos ningún tipo de complejos, todo lo contrario. Y vamos a hablar de las cosas que si incomodan al gobierno, el que tiene un problema es el gobierno. El gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas del presidente del gobierno. Sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción.
1: Y en la redacción de informativos... La guerra en Irán, que vuelve a marcar un nuevo episodio de enfrentamientos y además el cierre del estrecho de Hormuz. Edu Hernández, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes. Sí, en los últimos ataques entre Estados Unidos e Irán tenemos a Qatar como uno de los países afectados, que ha pedido a sus buques que se abstengan de navegar hasta nueva orden. Quien también se ha pronunciado esta mañana sobre estos conflictos es el Papa.
11: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
10: Dice León XIV que vuelven a soplar vientos de la guerra y que no se puede dejar de lado la cooperación y el diálogo internacional.
1: Y nos vamos ahora al Mundial.
11: Mundial
12: 2026, Cadena Ser.
1: La Copa del Mundo que encara ya su recta final. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, Sohai, muy buenas. De las 48 selecciones que comenzaron el Mundial, tan solo quedan 4 en liza: España, Francia, Inglaterra y Argentina, que se van a jugar el pase a la gran final. 4 campeonas del mundo, España y Francia, se van a ver las caras en la primera semifinal. Será el martes a las 9 de la noche, el miércoles turno de Argentina e Inglaterra, que anoche se imponían a Suiza y a Noruega. Hoy es día sin competición en el Mundial, no habrá partidos. España va a trabajar pensando ya en los Solís, en Mbappé, Dembélé y compañía, y en recuperar también a jugadores como Aymeric Laporte, que terminaron tocados los cuartos de final, algo renqueantes. Pero no hay partidos, la competición volverá el martes.
12: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Hora 14 y 6 minutos, seguimos en la antena de la SER.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
14: Bona tarda. La tercera onada de calor arriba a Catalunya amb un augment dels municipis en risc extrem d'incendi.
15: El nombre de recursos, no, com us podeu imaginar, és finit, tant de dotacions terrestres com aèries, i per tant, doncs, hem de, si tenim la simultaneïtat, hem d'abocar-hi molts recursos d'un tipus d'un altre, i per tant fa que esgotem aquests recursos.
14: A hores d'ara no hi ha cap incendi actiu, però els bombers demanen no abaixar la guàrdia, ja que en una setantena de pobles i ciutats hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. La previsió és que l'onada de calor arribi al seu pic dimecres vinent. De seguida ens ho detalla la Núria Saró. Els bombers, precisament, assenyalen les altes temperatures com la principal causa dels incendis simultanis de l'última setmana. En aquest Hora 14 posarem el focus en com s'organitzen per extingir diversos focs que es declaren i que avancen al mateix temps. Els immigrants que viuen a Catalunya utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona.
16: La població migrada que arriba a Catalunya és molt més jove i, per tant, és una població més jove que ja hem vist que té menys patologies i que fa menys ús dels recursos sanitaris.
14: I el Festival Cruïlla ha tancat una nova edició amb 73.000 espectadors, són 9.000 menys que l'any anterior. Entre els artistes d'aquesta última nit, Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig van.
17: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus?
14: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem. Amb en Dani Puntí Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la Cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Gemma Alegrí.
14: El risc d'incendi s'enfila coincidint amb l'inici d'una nova onada de calor a Catalunya. Més d'una setantena de municipis estan avui en risc extrem d'incendi. Pau Puig, bona tarda.
18: Hola, Gemma, bona tarda.
14: Davant les previsions meteorològiques pels pròxims dies, Protecció Civil demana, ha demanat ja als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat i vigilar els col·lectius vulnerables.
18: Entre els quals les persones majors de 75 anys que viuen soles, les persones amb discapacitat i malalties cròniques i aquelles que hagin de treballar a l'aire lliure. Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor i recorda que durant aquests dies s'ha de beure aigua, evitar sortir al carrer a ple sol i mantenir pisos i cases el més fresc possibles. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals han activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. Les més afectades són la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages. A més, es mantenen tancats 8 espais naturals. Per la seva banda, els bombers han reforçat l'operatiu arreu de Catalunya, ja que el risc és de 5 sobre 6 al centre del país, al sud de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
14: Avui avancem la previsió del temps. Núria Saró, anem a pams. Què hem d'esperar per aquesta tarda?
19: Un cel enterbolit, fruit dels núvols mitjans, alts i també de la càlima. Hola, molt bona tarda. Les temperatures màximes avui voltaran els 32 graus a la costa i a l'interior aniran entre els 35 i 38. Una jornada amb aquest cel encalitzat que també el tindrem al llarg dels pròxims dies. La temperatura de l'aigua del mar avui a la Costa Brava volta els 26 graus, els 27 a la costa central i a la Costa Daurada els 28.
14: I de cara a la setmana vinent, quan es preveu el pic d'aquesta nova onada de calor?
19: Dimecres serà la jornada més intensa d'aquesta nova onada de calor que ens acompanyarà fins dijous. Aquesta tercera onada de calor serà més intensa que l'anterior. Potser els termòmetres no marquen valors tan elevats com l'anterior onada, però sí que la sensació serà de calor més intensa, fruit de la calima que ens acompanyarà fins divendres. Una calima que deixarà el cel encalitzat al llarg d'aquesta setmana. Demà dilluns tindrem algun xàfec molt local al Pirineu Occidental. Dimarts sí que tindrem alguns ruixats més intensos al Pirineu i dimecres els podríem tindre més dispersos. Dijous sé que serà una jornada amb més inestabilitat i, de fet, les precipitacions que tindrem aniran acompanyades de fang fruit d'aquesta calima que tindrem al cel.
14: Repassem ara l'estat dels incendis declarats en les últimes hores a Catalunya. És cert que no tenen res a veure amb la magnitud del de les Gavarres del cap de setmana passat, però els bombers hi continuen treballant. Laia Massaca, quina és l'última hora?
20: A hores d'ara, l'únic incendi que queda per controlar és el de Guimera, a l'Urgell. El foc està estabilitzat, però encara hi treballen quatre dotacions terrestres dels bombers. Per aquest incendi es van confinar 21.000 veïns i pel que fa al foc de la Camarasa, a la Noguera, els bombers l'han controlat avui a un quart de 12, després d'haver cremat una vintena d'hectàrees. Els incendis de Mont-roig del Camp, Sentmenat i el Pla de Manlleu també estan controlats.
14: Aquests últims dies, ho hem anat explicant, els bombers han hagut de treballar en diversos incendis simultanis. Després d'aquests focs, ens hem preguntat com treballen davant d'episodis de simultaneïtat, és a dir, davant d'incendis que es declaren i que cremen al mateix moment. Des de fa 4 anys, quan es declara un gran incendi, els bombers destinen de seguida recursos als focs menors per impedir, Pau, que es descontrolin i agreugin la situació.
18: És la metodologia que els bombers de la Generalitat van adoptar l'any 2022 per evitar que diversos grans incendis coincideixin en el temps. Des d'aleshores prioritzen els recursos disponibles per poder donar resposta als focs a mesura que es van detectant. Claudi Gallardó és inspector dels bombers de la Generalitat en declaracions a CER Catalunya.
21: Quan ja tens un gran incendi forestal o un incendi ja que la capacitat d'extinció és molt limitada, per tant ja tenim clar que es farà gran, d'alguna manera aquell ja és gran, però no ens interessa tenir tres de grans perquè ens entenguem. Llavors, doncs, a partir d'aquell moment, els que surtin, doncs els ataquem de forma molt contundent.
18: Segons l'inspector, la principal dificultat dels incendis dels últims dies no és tant la simultaneïtat, sinó les altes temperatures que compliquen les tasques d'extinció.
21: Les altes temperatures han generat, no?, doncs que segurament el nombre d'ignicions per motius diversos sigui més elevat, no? I per tant estiguem en aquest possible escenari de simultaneïtat.
18: Els bombers recorden que a més dels incendis forestals han d'atendre altres emergències com accidents de trànsit o rescats de muntanya. Per això demanen prudència a la ciutadania davant d'una nova setmana que preveuen complicada.
14: I encara sobre incendis, atenció a les proves que s'estan fent aquests dies al Parc de Collserola, a Barcelona. Amb l'objectiu de prevenir focs, el Parc Natural està assajant un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que s'utilitza ja a l'Amazònia. Es tracta, Laia, d'una prova pilot per, entre d'altres, evidentment, detectar focs.
20: És una proposta que ja ha posat en marxa el Parc Natural de Collserola juntament amb el Mobile World Capital Barcelona i l'àrea metropolitana amb un doble objectiu. D'una banda, reforçar la prevenció d'incendis i, de l'altra, accelerar la resposta davant de possibles focs. A Collserola s'han instal·lat dues càmeres en dos punts del parc que detecten possibles columnes de fum i alerten els equips de vigilància a través d'una tecnologia brasilera basada en intel·ligència artificial que fa anys que s'utilitza a l'Amazònia. Raimon Roda és el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en declaracions a CER Catalunya.
22: El que s'ha fet és implementar a nivell de prova pilot la tecnologia que utilitza aquesta empresa, que bàsicament és detecció amb càmeres i a partir d'intel·ligència artificial doncs intentar discernir si és un incendi o no, a quina distància està.
20: Roda també destaca altres possibilitats que ofereix el sistema de vigilància que s'està posant a prova.
22: I després hi ha tota la possibilitat de, a partir d'entrenar diguéssim, no, la intel·ligència i el sistema, doncs que es puguin fer previsions d'evolució de, del foc i després d'algunes estadístiques de superfície cremada, etc.
20: La prova pilot es farà coincidint en la campanya d'estiu fins al 30 d'agost i un cop acabi seran els bombers, entre d'altres, els encarregats de decidir si aquesta nova tecnologia és o no una eina útil per la detecció d'incendis. Des del parc confien que així sigui.
14: Un quart de tres de la tarda. Els immigrants que viuen a Catalunya, ho dèiem a la portada, utilitzen menys els serveis de salut que la població autòctona. Un informe de l'Observatori de les Desigualtats en Salut, un organisme que depèn de la Conselleria, conclou que a la seva etapa adulta els estrangers que viuen a Catalunya van menys al metge que la població local i quan envelleixen, que precisament és quan més uns en farien, molts surten del sistema sanitari perquè se'n tornen als seus països d'origen, Susana Ruiz.
2: L'últim any, el 63% de les persones procedents de països de PIB baix han consultat l'atenció primària i han tingut una mitjana de 3,9 visites. Si mirem la població local, hi han anat al 72%, amb una mitjana de 5,1 visites. El mateix patró s'observa en les hospitalitzacions, 3,8% davant el 5,4%. Aquesta tendència només s'inverteix en el cas de les urgències, on l'ús és lleugerament superior, només de 4 dècimes, entre les persones vingudes de fora. Una de les raons per les quals la població migrada va menys al metge que l'autòctona és que en conjunt són més joves. Això fa que la prevalença de les principals malalties que atén la sanitat pública catalana sigui més baixa entre aquestes persones. Marta Torres és tècnica de l'Observatori i una de les autores de l'informe.
16: Que les persones que provenen de països amb PIB baix tenen, per exemple, un 25% menys d'insuficiència cardíaca o aproximadament un 20% menys de càncer de colon i recte, o mama, o pulmó.
2: També tenen un 15% menys de malaltia renal crònica i presenten valors molt similars als nostres d'infarts de miocardi i hipertensió. En canvi, pateixen més diabetis, obesitat i malalties infeccioses. El 74% de les principals malalties de la nostra societat afecten més la població autòctona que no pas la migrada.
14: L'edat és un dels motius que fa que els immigrants més joves no vagin tant al metge com els ciutadans del país més grans, però no és l'únic, Susana. També hi intervenen altres factors.
2: Per exemple, que de vegades troben barreres culturals o que molts immigrants treballen en feines precàries i no els donen permís per anar al metge. Sigui quina sigui la raó, Etel Sequeira, experta en migració i salut de la Canfic, demana més formació pels professionals.
3: Igual que la tenim amb fragilitat o amb eutanàsia o amb moltes realitats socials que han anat passant, no? La població ha envellit i, per tant, nosaltres ens hem anat formant amb fragilitat, amb vulnerabilitat. La migració és una realitat que està aquí, que la maneguem, que la podem manegar bé, i les persones necessitem formació.
2: El que necessiten aquestes persones és sentir-se compreses i ben ateses, diu l'Etel, que és metgessa de família des de fa 27 anys.
14: En educació, el curs vinent començarà amb una nova jornada de vaga coincidint amb el primer dia de classes, el 8 de setembre. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una reunió amb representants dels sindicats.
20: Són els sindicats que no van signar l'acord amb Educació, com l'USTEC o la CGT. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reclamen que hi hagi una reunió amb el departament abans de començar el curs. Mònica Rodrigo és la seva portaveu.
5: No volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu.
20: Aseguren que no s'han atès les necessitats del sector i la pròxima assemblea del grup serà el 19 de setembre.
14: Precisament per donar resposta a les peticions dels docents, el Departament d'Educació ha explicat avui que des de final de curs i fins avui la consellera Esther Niubó s'ha reunit amb més d'un centenar d'equips directius, docents i professionals del sector. El que sí que sabem, ja coneixem de fet una de les principals novetats del curs vinent, i és la presència d'infermeres en escoles i instituts arreu de Catalunya. La meitat d'aquests centres incorporaran infermeres per atendre, Soledad Domínguez, aquells alumnes que necessitin atenció sanitària en horari lectiu.
23: Al llarg d'aquest curs s'ha fet una prova pilot a 57 centres del Vallès Oriental i el Maresme, que sumen una població escolar de 22.000 alumnes. En aquests centres es van identificar prop de 200 infants i joves que necessitaven atenció sanitària de manera habitual per problemes com asma o diabetis no prou ben controlades, en els casos menys greus, però també amb altres quadres més complicats que requerien visites diàries del personal d'infermeria. La directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, explicava que el servei ha tret pressió als professors, a les famílies d'aquests infants i als mateixos menors.
4: I hem aconseguit que alumnes que només anaven unes hores al centre educatiu acabin ara a final de curs fent la jornada sencera.
23: Salut no pot precisar quina càrrega de feina suposarà pel personal d'infermeria de primària aquesta atenció a les escoles. Des d'algun centre d'atenció primària que ja ha prestat aquest tipus de servei, expliquen que el més habitual és incloure aquestes atencions a les agendes del personal que fa visites domiciliàries als pacients que ho necessiten.
14: Deu minuts i seran dos quarts de tres de la tarda. Aquests dies, molts infants i adolescents fa setmanes ja que van al casal. A l'hora de demanar una plaça i accedir-hi, la gran majoria no té cap problema. La situació, però, no és la mateixa pels infants amb discapacitat. La Txell, una nena amb pluridiscapacitat, aquest any, per primera vegada, pot anar al casal pagant el mateix que els seus companys.
6: Aquest any ha sigut meravellós. Ha sigut meravellós el fet de poder pagar com una família normotípica.
14: Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat fins a gairebé 2 milions d'euros els ajuts específics per cobrir el cost extra en monitors i material que necessiten els infants amb discapacitat.
18: Aquest és l'any que el consistori destina més diners a aquesta campanya. La Glòria, mare de la Txell, recorda que els infants amb discapacitat necessiten espais adaptats i monitors especialitzats. En el mateix sentit, lamenta les dificultats d'haver de conciliar la seva feina amb les classes de la seva filla durant el curs, una situació que es complica encara més durant les vacances d'estiu.
6: Necessitem que els monitors de lleure que nosaltres tinguem siguin bastant especialitzats o que tinguin una mínima formació amb els nostres infants, perquè, clar, podem anar des d'epilèpsies fins a trastorns de conducta o fins a nanos que sí que tinguin un trastorn d'espectre autista, però que no sigui molt greu o que sigui més aviat lleu i que siguin mínimament autònoms. Llavors, clar, tenim un ventall enorme.
18: Segons l'Ajuntament de Barcelona, un de cada 10 veïns de la capital catalana té alguna discapacitat. Per aquest motiu, defensen que la ciutat ha de ser amable per tots ells.
14: D'aquí un mes exacte, el 12 d'agost, en ple dia, es farà de nit a Catalunya, concretament al sud del país, on es produirà un eclipsi total de sol. Fa més d'un segle, des del 1905, que no n'hi ha cap. Serà un eclipsi excepcional i per això la Generalitat ha establert una vintena de punts d'observació. Avui, en ciutats com Tarragona, ja es fan observacions per avançar com serà aquest fenomen.
0: L'entrevista del cap de setmana.
14: Manel Sant Romà, doctor en astrofísica, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Què tal?
14: Què hem d'esperar de cara a l'eclipsi del 12 d'agost?
7: Bueno, sabem el que es produirà i hem d'esperar que el temps acompanyi, que no hi hagi... O sigui, jo crec que no serà un... El 12 d'agost no són dies particularment clars, però si només és una bruma el que hi ha, doncs l'espectacle no es deslluirà gaire. A no ser que resulta que ara que portem un munt de temps que no plou, és núvol, molt núvol el dia de l'eclipse, que segurament no serà...

0: tapa els ulls amb una, amb un plàstic ben enfosquit, de manera que pots mirar el sol directament durant, durant l'eclipse parcial. És a dir, la lluna no es, no es posa totalment de cop tapant el sol, sinó que va entrant, va entrant, va entrant, i allò, en, aquell, en aquells moments al començament, que duren bastants minuts, doncs es va veient si portes les ulleres, perquè és que si no portes les ulleres pràcticament és que no es pot mirar el sol directe, perquè és que el sol t'enlluerna. El que es veu és com si el sol s'hagués tornat negre. En realitat el que veus, li veus, entre cometes, el cul a la lluna, no? Li veus la part no il·luminada de la lluna que està tapant el sol, perquè la part il·luminada està en direcció al sol, que tu no la veus precisament, no?
1: Què el fa excepcional, aquest eclipsi, això que estàs explicant, no?
0: Aquest eclipsi fa excepcional que passa a casa nostra, diguem-ne, perquè d'eclipses totals n'hi ha, ja dic, n'hi ha, estan totalment estudiats, catalogats, previstos. Ja, si un agafa i va a Google i posa eclipsi total de sol, segurament el portarà a la pàgina de la NASA, on estan, hi ha un catàleg de tots els que hi ha hagut, en temps històrics, bueno, i fins i tot, sí, en temps històrics, i els que hi haurà en els pròxims 500 anys, diguem-ne. Eh?
1: L'eclipsi del mes que ve serà el primer d'una sèrie de tres eclipsis visibles des de l'estat espanyol entre el 2026 i el 2028.
0: Una casualitat previsible, diguem-ne, però que en un lloc concret, la totalitat aquest serà amb una zona que va des del nord d'Espanya baixant per l'eix del riu Ebre, diguem-ne, fins a sortir per Mallorca, i en canvi el de l'any que ve, el 2 d'agost, serà pràcticament a la punta sud d'Espanya, només Gibraltar, Algeciras, una mica de Màlaga, però sobretot serà molt més, diguem-ne, extens, i el nord d'Àfrica, i en particular Egipte, durarà 6 minuts i mig, que és gairebé el màxim que pot durar un eclipsi total de sol.
1: N'estarem pendents, sobretot, d'aquest eclipsi que podrem veure des de Catalunya just d'aquí un mes. Manel Sant Romà, doctor en astrofísica, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Cinc minuts i seran dos quarts de tres. És el moment de repassar altres informacions en format més breu. A Llagostera, una dona de 79 anys ha mort ofegada en una piscina privada.
2: Una veïna va donar l'avís als serveis d'emergència en veure el cos de la dona surant a la piscina.
1: A les carreteres hi ha hagut dues víctimes mortals a les últimes hores. A Castellà del Vallès, un noi de 16 anys ha perdut la vida.
2: Un cotxe amb quatre passatgers ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers menor de 16 anys ha mort i els altres tres han resultat ferits. Un d'ells en estat crític.
1: I a Tortosa, el conductor d'una furgoneta ha mort després de xocar frontalment amb un cotxe.
2: A la C12 i amb aquestes víctimes noves ja tenim 76 les que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit.
1: Un minut i estrenem una sèrie de reportatges relacionats amb l'arquitectura. Doncs l'estrenem ara, perquè avui a l'hora 14 comencem una sèrie de reportatges sobre arquitectura, coincidint amb que Barcelona n'és aquest any la capital mundial. Des d'avui i fins a finals d'estiu intentarem explicar conceptes relacionats amb l'arquitectura. Avui parlem d'arquitectura hostil.

0: L'arquitectura hostil es tracta d'incorporar o modificar elements de disseny urbà com ara punxes a terra o bancs dividits amb l'objectiu d'impedir que les persones sense sostre s'instal·lin en espais que els poden semblar amables en ciutats desenvolupades. Segons el president de l'Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Albert Nogueres, és un signe clar de porofòbia, és a dir, de rebuig o por vers les persones pobres.
1: Mentre alguns el defensen per motius de seguretat o manteniment, d'altres podríem considerar que no resol els problemes socials, sinó que simplement els desplaça.
0: Els orígens de l'arquitectura hostil es remunten a la segona meitat del segle XX. Es popularitza sobretot als anys 80 i 90, coincidint amb processos de transformació urbana i on l'augment de turisme i pressió immobiliària van guanyar pes.
1: També altrament conegut com arquitectura antipersones. La tasca principal de l'arquitectura és donar recer a les persones, doncs, que sigui antipersones. És com que bàsicament està duent a terme l'objectiu oposat del que se li suposa.
0: Un dels casos més coneguts va ser a Londres l'any 2014, quan

0: Es van instal·lar punxes davant un edifici d'habitatges de luxe. Va ser el moment en què l'arquitectura hostil es va posar al centre del debat. Segons l'últim recompte de la Fundació Arrels, a Barcelona hi ha 1.600 elements d'aquesta mena.
1: Ens queden els esports.

0: Anem amb els jugadors del Barça que comencen demà ja la preparació de la temporada. Nil Solà, bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Doncs la tercera temporada del Barça de Hansi Flick arrencarà demà a partir de les 9 amb les revisions mèdiques dels futbolistes que tindrà disponibles el tècnic alemany. El Barça, però, no s'entrenarà fins dimarts. Demà a partir de les 9, com diem, a la ciutat esportiva, citats la majoria dels futbolistes, alguns també del filial, per arrencar aquesta nova temporada. En una setmana important pel Barça, que espera tancar definitivament el fitxatge de Karim Adeyemi i també el de João Cancelo, que encara té algunes coses pendents amb l'Al Hilal. Els dos seran futbolistes del Barça i una setmana que també serà llarga, igual que el mercat, perquè s'han de resoldre molts temes, com el de Julián Álvarez, ahir clau amb Argentina, i també el futur de Ferran Torres.
0: Parlava ara Nil de Julián Álvarez, és el jugador que ha donat la victòria aquesta nit a l'Argentina, que s'ha enfrontat a Suïssa en el Mundial dels Estats Units. La semifinal entre Argentina i Anglaterra, entre Argentina i Anglaterra, serà dimecres a les 9 de la nit. Abans, just el dia abans, dimarts, jugarà a Espanya, que en aquest cas s'enfrontarà a França. Espanya, que té molts jugadors del Barça, que per tant començaran, deia en Nil, comencen demà? No, els que juguen amb Espanya encara no començaran quan acabi el Mundial, depenent si passen la semifinal o no. Amb aquesta informació, amb la informació esportiva, arribem al punt de 2:15 de la tarda.